Hem sentit música de cambra de Bohuslav Martinu. Era el nonet per quintet de vent, violí, viola, violoncel i contrabaix, número de catàleg 374, tal com l'interpretaven els membres de l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lahti.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor rus Alexander Baradin podrem sentir la Simfonia número 2 en si menor en la versió de l'any 1887. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigida per Andrew Davis, en un enregistrament fet en directe al Massey Hall de Toronto el novembre de l'any 1976.

Fins aquí la sinfonia número 2 en si menor d'Alexander Berdin en la versió de l'any 1887, que hem sentit en un enregistrament en directe al Massey Hall de Toronto fet el novembre de l'any 1976 a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Toronto, dirigida per Andrew Davies.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanya el concert per piano número 23, Kehl 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. El centrem interpretat pel pianista Matthias Kirchnereit i l'Orquestra Filarmònica de Baviera, dirigida per Frank Biermann.

0: El pianista Matthias Kirchnereit i l'Orquestra Filarmònica de Baviera, dirigida per Frank Biermann, eren els intèrprets d'aquest concert per piano número 23, Kegel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el Requiem alemany, opus 45 de Johannes Brahms, obra composta entre els anys 1865 i 1868. En sentirem la versió de Dorothea Reichmann, soprano, i Thomas Kvasthoff, baríton, amb el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Dirigeix Simon Radl.

0: S'acaba aquí el Requiem alemany per a solistes, cor i orquestra opus 45 de Johannes Brahms. N'hem sentit la versió de Dorothea Reuchmann, soprano, Thomas Kvasthoff, baríton, el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Simon Radl.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la sinfonia número 3 en sol menor, opus 42, d'Albert Roussel, interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit.

Hem sentit la sinfonia número 3 en sol menor, opus 42, d'Albert Roussel, interpretada per l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Charles Dutoit.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us convidem a sentir el concert coreogràfic Aubada per a piano i 18 instruments FP51, una obra que Francis Poulenc va compondre l'any 1929. Sentim-ne la versió de Jean-Bernard Pommier, piano, i l'orquestra City of London Sinfonia, sota la direcció de Richard Hickox.

És el concert coreogràfic per a piano i 18 instruments Obada FP51 de Francis Poulenc, que hem sentit en la interpretació de Jean-Bernard Premier, piano, i la City of London Sinfonia, sota la direcció de Richard Hickox.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la cantata festiva Opus 30, titulada Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten. Els intèrprets seran la soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble sota direcció de Graham Ross.

0: La soprano Cressida Sharp, el contratenor Robert Cross, el tenor Stephen Kennedy i el baix Dominic Sedgwick, amb el cor del Clare College de Cambridge i el Dimitri Ensemble, sota direcció de Graham Ross, han interpretat la cantata festiva Alegreu-vos en l'anyell, de Benjamin Britten.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ens situem ara en ple barroc francès per sentir el ballet L'Amour Malade de Jean-Baptiste Lully, obra composta l'any 1657 i dedicada a Lluís XIV, el rei Sol. Sentim Charlotte Naftinger i Mary Henit Hens, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble. Dirigeix Kevin Malone.

És el ballet L'amour malade de Jean-Baptiste Lully que hem sentit interpretat per Charles Nafziger i Marie-Henriette Heinz, sopranos, amb l'Aràdia Baroque Ensemble, sota la direcció de Kevin Malone.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit la Simfonia en re menor, opus 34, d'Anton Ebert. L'intèrpret serà el Concerto de Colònia, dirigit per René Jacobs.

0: El concerto de Colònia, dirigit per René Jacobs, era l'intèrpret d'aquesta sinfonia en re menor, opus 34, d'Anton Ebern.
1: Catalunya Música.

Música de cambra de Félix Mendelssohn per continuar la nostra programació. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 2 en re major, opus 58, en la versió de Gautier Copisson, violoncel i Gabriela Montero, piano.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música?

0: Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
1: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
2: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja som 25 de juny de 2026. Aquelles preguntes que ens fem a la redacció de Catalunya Música i que de tant en tant també traslladem a l'antena, com avui. Sabeu quina va ser la primera òpera que es va estrenar a la història de l'òpera? Tots els experts apunten que va ser cap a meitats de la dècada del 1590 a Florència, una òpera curta que es deia Dafne. Va ser com una mena de, com ho podríem dir, experiment teatral. La diferència és que a partir de tota una sèrie de reflexions que van fer tota una sèrie de persones properes al comte Giovanni Bardi d'Alvernio, que tenia el seu palau a la ciutat de Florència, i on es reflexionava sobre qüestions humanístiques i, entre altres, sobre el teatre grec i romà. Doncs a partir d'aquí se'ls va acudir la idea d'intentar reconstruir més o menys, i en aquest més o menys podeu interpretar el que vulgueu, el que havia estat el teatre grec-romà, tal com es feien les representacions aleshores. I una de les conclusions a les que van arribar és que es feia amb una declamació en forma de, com ho podríem dir també, que ens entenguem tots, de cantarella. I vet aquí, doncs, que això que en música en diem recitar cantant va ser el gran argument. Van fer un experiment amb la història de Dafne, els hi va agradar molt, el van ampliar una mica, en van fer partícips a la família Medici, i així d'aquesta manera, cap al 1597, s'estrenava el que podríem definir de versió definitiva d'aquesta òpera, que resulta que avui l'hem perdut, malauradament. Ara, això sí, 3 anys més tard, el 1600, Jacopo Peri s'encarregava de preparar els recitats d'una altra

pàgina de teatre cantat que es va titular Eurídice. Però ara repetim la pregunta. Si ja sabem quina va ser la primera òpera que es va cantar en italià, quina va ser la primera òpera que es va cantar en rus?

0: no sonava en rus perquè es tractava de l'obertura de la primera òpera escrita en rus. Quina coincidència que fos un compositor italià, Francesco Araia, qui l'any 1755 estrenés aquesta òpera Cèfal i Procris a Sant Petersburg. Hem pogut sentir el primer enregistrament mundial d'aquesta obertura a càrrec del conjunt Música Antiqua Rússica, dirigits per Vladimir Shulyakovsky. Així doncs, hem volgut començar amb l'obertura de la primera òpera en rus de la història de l'òpera al nostre primer temps d'avui.
1: El primer temps.
0: I és que el món de l'òpera russa és una caixa de sorpreses, ja que quan es va descobrir, a partir de Pere el Gran, que ja sabeu que va començar a governar Rússia en els primers anys de la primera dècada del segle XVIII, a partir del 1700, doncs bé, a partir d'aquell moment, i dins de la voluntat d'occidentalització de la cort que buscava Pere el Gran, un dels elements que ben aviat hi va arribar va ser les noves maneres de fer música que venien d'Europa, de l'Europa occidental. Així, doncs, una forma musical que ben aviat va triomfar a Sant Petersburg va ser l'òpera italiana. I en aquest sentit, la figura d'aquest compositor napolità, Francesco Araia, o si voleu direm el nom sencer, Francesco Domenico Araia, que va viure entre 1709 i poc abans de 1770, va morir a Bolonya, doncs aquí tenim aquesta figura que va treballar a Sant Petersburg a partir de 1735. Se'l va convidar com a part d'un grup d'artistes italians reclutats per dinamitzar precisament la vida cultural de la ciutat i ben aviat va esdevenir el Kapellmeister, mestre de capella, d'una de les quatre emperadrius que van governar Rússia al segle XVIII, Anna Ivanovna. La seva òpera La forza dell'amore e dell'odio va ser la primera òpera italiana que es va interpretar a Rússia. Va ser el 1736 i aquí en teniu una de les seves àries, Vado a morir.

Aquesta era la primera òpera italiana que està documentada que va sonar a Sant Petersburg, La forza dell'amore e dell'odio.

Talla. Ell hi va arribar, recordem-ho, el 1735, i s'hi va estar fins al 1759. És a dir, estem parlant de 24 anys d'estada a Sant Petersburg, patint allò que en aquell moment probablement per un italià era duríssim, que són les temperatures que a l'hivern poden depassar els 30 graus sota zero. Així doncs, molts italians que van anar a provar sort, perquè se'ls cotitzava bé a Sant Petersburg, la dificultat era resistir aquells canvis de temperatura, però vaja, Francesco Araia va anar resistint 24 anys en els que va tenir l'oportunitat de fer i interpretar altres òperes, algunes escrites directament pel públic de Sant Petersburg, sobretot el públic aristocràtic. Per exemple, el 1744 va estrenar l'òpera Seleuco, de la qual tot seguit en sentim l'ària Pastor que anotte ombrosa.

Una ària di bellezza de manual a la que ens proposava aquí el compositor napolità Francesco Araia i que hem sentit novament interpretada des d'un disc preciós dedicat a òpera russa Cecilia Bartoli al costat de I Barocchisti dirigits per Diego Fasolis. L'oboista era Pierluigi Fabretti. Hem sentit l'ària Pastor che a notte ombrosa de l'òpera Seleuco, una òpera que va estrenar Francesco Araia. Avui el primer temps a Catalunya Música ja veieu que ens anem anat a buscar les temperatures fresques de Rússia al segle XVIII i és quan hi va arribar l'òpera italiana i vet aquí que potser sí que l'òpera italiana va fer pujar la temperatura, diguem-ho així, creativa del segle XVIII. I el 1755 la temperatura va continuar pujant fins a l'extrem que aquest mateix compositor, com ja us hem dit, en començar el primer temps d'avui, Francesco Araia, va atrevir-se a escriure la primera òpera en rus. Vaja, molta gràcia, crida molt l'atenció sentir una òpera italiana de manual, però amb lletra en rus. És un contrast realment ben curiós el que, vaja, sobretot ens crida l'atenció per falta de costum. No estem habituats a sentir el rus amb estil italià. Però vaja, Francesco Araia ens ho va proposar. És la primera òpera, Zèfal i Procris. Hem pogut sentir-ne en començar avui el primer temps, l'obertura. I ara us en proposem un dels seus duets en rus, Prosti, que vindria a ser alguna cosa així com un adeu, un comiat, etc. És un duet que reflecteix el dramatisme de la tragèdia grega adaptat a la sensibilitat russa de l'època. Aquí teniu, doncs, aquest duet de l'òpera Zèfal i Procris de Francesco Araia, primera òpera russa de la història de l'òpera.

Hem sentit aquest duet en rus, extret de l'òpera Zèfali Procris de 1755 de Francesco Araya. Efectivament, la primera òpera escrita en rus per un compositor napolità que aleshores estava vivint a Sant Petersburg. Victoria Yetodieva, soprano, i Alexander Detinkin, tenor, al costat del conjunt música antiqua rússica, que han estat els primers que, sota la direcció de Vladimir Shuliakovsky, han enregistrat sencera aquesta òpera Zèfali Procris de Francesco Araya. Tot un esdeveniment succeït al Sant Petersburg de la meitat del segle XVIII, el 1755. De fet, Francesco Araya acabaria marxant, ja us ho hem explicat abans, de Sant Petersburg 4 anys després, el 1759, però la fita ja estava acomplerta. I, de fet, ben aviat al darrere van venir altres compositors italians i fins i tot algun d'alemany. Aquí tenim, per exemple, la figura de Hermann Raupach, que l'any 1758 es va posar a treballar en la composició de l'òpera Alceste. Compte, però, a partir d'un text en rus de Sumarokov. Així doncs, aquesta versió en rus és la que va musicar el compositor alemany Raupach i de la qual tot seguit en podrem sentir una de les àries. En rus, Alceste, es pronunciaria alguna cosa així com Alcetze.

Mare de Déu, com ens agraden les àrees de furore, sobretot en aquestes hores del matí, que de cop Catalunya s'aixecaria si es poguessin escoltar una àrea com aquesta, cantada en rus per Cecilia Bartoli i pertanyent a una de les primeres òperes cantades en rus, que no la primera, que era de Francesco Araia. En aquest cas era l'òpera Alcesta, de Hermann Raupach. Alcesta vol dir Alceste. És la versió en rus a partir d'un text de Sumarokov, que es va estrenar el 1758 i que, de fet, doncs, va esdevenir un dels grans èxits de Hermann Raupach. L'any 58 era just quan Francesco Araia estava a punt de marxar i, precisament, Hermann Raupach acabava d'arribar a Sant Petersburg, empesos per l'oportunitat de poder desplegar la seva activitat d'una manera ben reconeguda i remunerada a la capital russa. L'estada, ja ho hem comentat abans, no era massa llarga, ja que havien d'acabar marxant, sobretot per la inclemència climàtica d'aquella ciutat del Bàltic. Hem dit marxa?

Aquesta era la marxa que apareix a l'òpera Alceste, Alceste, de Hermann Raupach, aquesta primera òpera russa de Raupach, que no la primera òpera russa de la història, que era, com ja us hem dit, de Francesco Araya. La versió era del conjunt barroquisti, dirigits per Diego Fasolis. Bé, després d'Alceste, Raupach ja va escriure altres títols. Per exemple, un parell d'anys més tard estrenava Siroe Re di Pèrsia, aquesta basada en un libretto de Pietro Metastasio en italià, i d'aquesta en sentirem l'aria O Placido il Mare.

Una altra àrea de bravura, la que acabem de sentir en la veu de Cecilia Bartoli. Hem pogut sentir la música de Hermann Raupach, un compositor a l'època molt conegut, aquest compositor alemany. Com a curiositat, explicar-vos que Mozart fa servir algunes sonates de Raupach com a base dels seus primeríssims concerts per piano i orquestra. Ara li hem pogut sentir l'àrea O Placido il Mare, una àrea impressionant, de gran agilitat vocal, una àrea virtuosística on la música, ja heu pogut apreciar, que imitava una mica el moviment de les ones, la fúria del vent, una àrea d'aquestes fantàstiques que tant ens agraden encara avui i que interpretava Cecilia Bartoli amb Ivaro Kisti, dirigits per Diego Fasolis. Bé, anem seguint una mica la ruta dels compositors italians que van anar passejant-se per Rússia, i vet aquí que després de Hermann Raupach ens trobem la figura de Domenico Dall'Oglio, un compositor avui pràcticament vaja desconegut. Era nascut a Pàdua, probablement va ser deixeble de Tartini. L'any 1735 va abandonar Pàdua i se'n va anar a Rússia amb el seu germà Giuseppe Dall'Oglio, i allà, que el germà era violoncel·lista, i allà els dos germans s'hi van quedar ben bé gairebé 3 dècades sent músics de la cort imperial i treballant al costat dels noms que ja han anat passant. Vet aquí, doncs, que Domenico Dall'Oglio va escriure una Clemenza di Tito, l'òpera que, vaja, van musicar molts compositors i de la qual potser la versió que tots coneixem és la de Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs bé, aquesta Clemenza di Tito és anterior a la de Mozart, i vet aquí, doncs, que ens sentim l'ària de Miei Figli.

Aquí teníem aquest tast encantador extret de l'òpera La Clemenza di Tito. Cecilia Bartoli feia de Rutènia al costat del conjunt barroquista amb Diego Fasolis. Bé, aquesta òpera, La Clemenza di Tito, va ser un treball que va fer o va completar Domenico Dall'Oglio. L'havia començat un compositor venecià que es deia Luigi Madonis, però el millor de tot és que els dos, primer Madonis i després Dall'Oglio, van partir de La Clemenza di Tito que havia escrit Johann Adolf Hasse. Per tant, si hem de dir la veritat, sembla que estem davant d'una mena de pasticho fet a la mida del públic de la cort de Sant Petersburg, quan aquests dos compositors que van treballar junts poc temps, perquè quan va marxar Madonis, que va tornar altre cop a Venècia, aleshores el va succeir Domenico Dall'Oglio, treballant així en aquesta partitura, i aquí teníem els resultats. Però bé, seguim endavant en aquesta mena de petita cruïlla

cronologia operística que ens porta a gaudir de les temperatures fresques de Sant Petersburg un matí com el d'avui, dijous 25 de juny, quan passen 3 minuts de 7:45 del matí, en què les temperatures que estem gaudint a casa nostra no són precisament les que van patir tots aquests compositors, que podien arribar a 30 graus sota zero. Bé, doncs, seguim ara amb una altra òpera italiana interpretada a Sant Petersburg, Carlo Magno, del compositor Vincenzo Manfredini, fill de Francesco Manfredini, que va ser el seu professor de música. Inclús va haver-hi un germà que es deia Giuseppe, un germà de Vincenzo, que va ser un cantant castrat a l'època. Els dos, tant Vincenzo com el germà cantant, van anar cap a Moscou. El germà es va quedar a Moscou i el compositor es va traslladar a Sant Petersburg, on va ser mestre de capella el 1762. Va acabar treballant per Caterina la Gran, per qui va escriure òperes i obres ocasionals. I vet aquí que el 1763 s'estrenava a Sant Petersburg Carlo Magno. Sentim-ne l'ària A noi vivi dona eccelsa.

Vet aquí aquest cor imponent de l'òpera Carlo Magno, a Noi vivi dona Eccelsa, que hem sentit interpretat pel cor de la radiotelevisió suïssa de parla italiana, Lugano, i pel conjunt barroquisti, dirigits per Diego Fasolis. Vet aquí, doncs, la música que compositors italians van anar escrivint per la cor de Sant Petersburg, repertori impressionant, d'una bellesa extraordinària i que fins i tot abasta la música sacra. Un dels grans compositors italians que va treballar a Sant Petersburg i que va dirigir la capella, precisament dels temps de Caterina la Gran, va ser un compositor que venia d'una de les illes de Venècia, l'illa de Burano. Es deia Baldassare Galluppi, i el fet d'haver nascut just al vell mig de la ciutat de Burano, amb una caseta just al davant de l'església de Sant Martí de Burano, aquest senyor fa que tothom li digui il Buranello. Baldassare Galluppi, home que va triomfar sobretot component música vocal en els temps de Sant Petersburg, en ser Kapellmeister el 1764. Això el va portar a escriure molts motets en rus, com el que sentirem tot seguit. El títol d'aquest motet traduït és En la carn us heu adormit. Música del Buranello, Baldassare Galluppi.

En la carn us heu adormit un preciós motet del compositor venecià Baldassare Galuppi, conegut com Il Buranello per haver nascut a l'illa de Burano. Hem pogut sentir aquest cor interpretat pel cor Harmonia Sacra dirigits per Peter Leach. És un dels motets que Galuppi va escriure per la cor, per concretament la capella ortodoxa de la cor de Caterina la Gran. I també en el context d'aquesta tsarina, Caterina la Gran o Caterina II de Rússia, ja sabeu que aquesta tsarina era, de fet, alemanya i es va casar amb l'hereu a la corona, que va morir al cap de poc d'haver-se casat amb Caterina i aleshores esdevé ella la tsarina de Rússia. Sembla que a ella l'òpera no li agradava, però era conscient que a la cor sí i, per tant, va defensar els compositors. Sí que és veritat que els hi demanava que fessin òperes curtes, i el compositor més famós que, sens dubte, va passar per la cor de Caterina la Gran va ser Giovanni Paisiello. Qui sap si per tocar el crostó a la tsarina, Paisiello va escriure l'òpera última abans de marxar de Sant Petersburg, d'unes dimensions una mica

més grans de les que sabem que agradava a la Zarina. L'última òpera que va estrenar a Sant Petersburg, País Hielo, va ser Il Barbiere di Siviglia, una òpera que s'estrena 4 dècades abans que la famosa homònima de Rossini. I vet aquí que un dels moments més coneguts d'aquesta òpera, insistim, estrenada a Sant Petersburg, poc temps abans que marxés d'aquesta ciutat, País Hielo, és la famosa cavatina Saper Bramate, en la que el compositor demana l'acompanyament de la mandolina.

Aquesta és la bonica romança amb mandolina que Giovanna i Paisiello va incloure a l'acte primer de l'òpera El barber de Sevilla, inspirada en la cèlebre obra de teatre homònima de Beaumarchais. Hem pogut sentir el tenor Denis Gulyas al costat de l'Orquestra Nacional d'Hongria, dirigits per Adam Fischer. Bé, quan Paisiello, justament després de l'estrena del barber de Sevilla,

va decidir marxar de Sant Petersburg, aduint raons de salut. Qui el van substituir va ser un altre il·lustre napolità, Domenico Cimarosa. Paisiello i Cimarosa sempre

0: Cecilio Bartoli interpretant Agitate in tante pene, deliciosa ària de l'òpera La Vergine del Sole de Domenico Cimarosa, estrenada a Sant Petersburg al Teatre Camei el gener de 1788 i que ha tancat el nostre periple de compositors i italians per terres russes.
1: El primer temps.
0: O no del tot, perquè, de fet, per acomiadar avui sentirem uns instants del Te Deum que va escriure Giuseppe Sarti l'any 1802.

0: Així comença aquest Tedeum. De fet, el va escriure el 1789 per celebrar la victòria russa al setge d'Otxakov. I vet aquí que va ser un Tedeum que va incloure campanes i canons. Us sona, Txaikovski? Doncs així avui acabem el nostre primer temps. Però ja sabeu que hi tornarem demà, com sempre, a 6:45, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.

De vegades pensem que les fites, els objectius, s'aconsegueixen en dies assenyalats, moments marcats al calendari que concentren un tot o res, o hi arribes o no hi arribes. Malgrat que és cert que de tant en tant aquests moments decisius existeixen, sovint el camí s'assembla més a un continu invisible que es construeix sota la superfície. Com el creixement de les plantes, que passen tot un hivern en silenci per un bon dia fer que un brot verd tregui el cap i, sense pausa ni drama, doncs acabi florint. La idea del cicle, en definitiva, que és la que ens permet avançar a través de les petites decisions. Més calma, doncs, i més consciència que ens faran el camí més suau. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia, avui és dijous 25 de juny. Prenem el relleu d'en Joan Vives i el seu primer temps amb aquesta nova edició de Tots els matins del món. Com sempre ho fem, donant-vos les gràcies. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Ester Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Ester Pinar. Bon dia, Ester.
2: Bon dia.
1: Què, vas menjar la coca? Tot va anar bé?
2: Vaig menjar la coca, tot va anar molt bé.
1: Veus que bé? Sí. La veritat és que aquesta petita pausa entre setmanes s'ha agraït i avui és un dijous que té com regust de dilluns, d'alguna manera, però
2: sí, vaja. És una mica estrany.
1: Sí, demà serà divendres, per tant, passarà molt ràpid,
2: això. Haurem acabat la penúltima setmana.
1: Penúltima setmana de programa, uau. Doncs va.
2: Podríem recordar el tema de les fake.
1: I tant, doncs això, que com la setmana vinent és l'última setmana de la temporada, últimes fake news d'aquesta temporada, volem que sigueu vosaltres els qui decidiu quina història hem de debatre aquí a l'estudi, quina història de la música clàssica, ja sabeu, de qualsevol tipus, període o abast, hem de debatre, doncs, per determinar si és certa o és falsa. Per tant, envieu-nos les vostres propostes al correu electrònic totsalsmatinsdelmon@catmusica.cat. Si podeu, no ens digueu si és certa o falsa, i si la vostra història resulta triada, resulta la seleccionada per la darrera setmana del programa, ens posarem en contacte amb vosaltres perquè pugueu fins i tot intervenir en directe per revelar si aquella història o doncs funciona o no funciona, però vaja.
2: En directe, i si no és possible, doncs amb nota de veu.
1: Ja buscarem la manera, i tant.
2: Buscarem la solució.
1: Sí, sí. Dit això, ens hi posem amb aquesta edició de dijous.
2: Doncs sí, una edició que estarà ben plena de música, com sempre, fins ara, des d'ara fins a les 11 del matí, i en aquesta primera hora, ja ho sabeu també, farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc del Cuarteto Quiroga, el novè que enregistra, un àlbum del segell Cobra Records, dedicat a la integral dels quartets de corda de Juan Crisóstomo de Arriaga. I arribarem a les 9 amb el compositor Joan Magraner, amb qui seguirem explorant les tendències estètiques de la música escrita en els darrers temps i veurem com dialoguen amb el que ens envolta. Uh-huh. A la segona hora conversarem amb Anna Enric Jiménez, autora dels poemaris El cos del camí del 2018 i Paura del 2024. I amb el director d'orquestra Jofre Bardolet tancarem aquesta seva primera temporada a Tots els matins del món.
1: És veritat.
2: Amb el retrat de... I ho deixem aquí.
1: Ah, doncs ho descobrirem de cara al final del programa. Ja veieu que aquests dies ja són dies de comiat d'algunes de les seccions del programa, però la veritat és que està sent un camí tan bonic que és un goig també de dir-los bon estiu a tots plegats. Doncs dit això, avui dijous la ruta comença amb el lirisme de Franz Schubert i les seves cançons. De la vella molinera recuperem Wohin, cap a on? Es pregunta el poeta i la resposta li arriba a través d'un rierol i el seu corrent i del cant de les ondines. Un interrogant i un rendir-se al destí a què donen vida la veu de Matthias Goerner i el piano de Christoph Eschenbach.

0: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

El so de les grans ciutats nord-americanes entrellaçat amb les estructures clàssiques, una combinació que és la clau de volta d'aquest concert per piano de George Gershwin. N'hem sentit l'últim moviment, un allegro agitato brillant que transforma aquesta en una peça per recordar. John Nakamatsu era el solista d'aquesta versió i l'acompanyava la Filarmònica de Rochester. L'energia positiva que ens ha regalat Gershwin en aquests minuts encara ens acompanya també amb el fragment que arriba ara, el quart moviment i últim del trio per clarinet, violí i piano de Louise Farrenc, autora francesa del romanticisme, però que aquí, d'alguna manera, doncs connecta amb el so de l'Alemanya de l'època. Espais oberts.

Robert Russell Bennett se'l coneix sobretot per ser l'orquestrador de molts musicals de l'època daurada de Broadway i, de fet, ens ha fet recordar d'alguna manera aquell concert que sentíem fa uns minuts de George Gershwin, però el cas és que també va sentir-se lliure de crear les seves pròpies composicions, obres com la que acabem de sentir, el concert per violí In the Popular Style, una nova cruïlla de referències musicals que ens arribava com una raresa i que compta amb una part solista dificilíssima, especialment en aquest quart i últim moviment. La interpretava Chloe Hanslip amb l'orquestra de Singapur i la direcció d'Andrew Litton. I ens relaxem ara amb una textura menys densa, més lleugera, per arribar a les músiques de les escenes del bosc de Robert Schumann. Una cançó de caça, alegre, despreocupada, en què si ens hi fixem, doncs podrem fins i tot sentir els tocs de les trompes de caça i el galop dels cavalls a través del piano i les mans de Maria Joao Pires.

Tres violins solistes dialogant constantment entre ells, imitant-se, responent-se, unint-se en passatges vertiginosos. Aquesta era tan sols una pinzellada del talent inacabable de Georg Philipp Telemann, l'autor d'aquest concert per tres violins en fa major, de què ens sentíem al principi i que pertany al seu recull Tafelmusik, brillantor i alegria des del barroc alemany, en una versió de referència com és la de música antiqua Köln i Reinhard Goebel.

0: Doncs ja són les 8:35 del matí d'avui dijous i a tots els matins del món doncs tornem a endinsar-nos en l'àlbum de la setmana, el 9è del Cuarteto Quiroga, un disc en què interpreten la integral dels quartets de corda del compositor basc Juan Crisóstomo de Arriaga i que han enregistrat pel segell neerlandès Cobra Records.
1: Doncs sí, la relació del Cuarteto Quiroga amb la història musical espanyola va molt més enllà d'aquest enregistrament. L'any 2013 es va convertir en el primer conjunt resident del Palau Reial de Madrid amb la responsabilitat artística de tocar i donar vida al llegendari quartet d'instruments Stradivarius decorats de la col·lecció palatina. Actualment és conjunt resident del Museu Cerralbo de Madrid i desenvolupa una intensa activitat internacional. La presència continuada als grans escenaris internacionals ha convertit el quartet en un dels millors ambaixadors de la música de cambra feta des d'Espanya. Ja us vam explicar que els tres quartets de corda d'Arriaga formen part de la vida musical d'aquesta formació des de fa més de 20 anys. Durant tot aquest temps els han interpretat, estudiat i treballat a fons. I el més sorprenent és que aquestes obres encara els continuen descobrint nous detalls i noves perspectives.
0: Dilluns vam sentir una mostra del primer quartet de corda, dimarts del segon, i avui, doncs, i demà, ens centrarem en el tercer.
1: Doncs sí, Maria, el tercer quartet de corda, en mi bemoll major, que sovint se'l considera el més innovador. És en aquest tercer quartet és com si la imaginació d'Arriaga no tingués límits. El segon moviment, que és el que sentirem, Pastorale Andantino, és una de les pàgines més fascinants de tot el conjunt. Una música plena de colors, silencis expressius i combinacions instrumentals que semblen avançar idees que altres compositors només desenvoluparien anys més tard.

0: La veritat, Esther, que de nou un encert el disc d'aquesta setmana, perquè el repertori és preciós, està molt ben tocat, sona molt bé la gravació, sona molt, molt clara, amb molt de pes, per tant, enhorabona de nou, una setmana més, pel teu gran criteri a l'hora de seleccionar aquests discos de la setmana, que recordem-ho, el Cuarteto Quiroga amb la integral de Juan Crisóstomo de Arriaga.
1: I que ha editat el segell Cobra Records i un quartet de corda al qual hi tornarem. Anem demà.
0: Demà, i serà el dia que direm adéu.
1: Exacte.
0: Molt bé.

0: ara no es toca dir adeu, sinó hola i bon dia al nostre company Joan Magraner. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingut de nou aquí a Tots els Matins del Món, amb aquestes noves aventures en què explorem les tendències estètiques de la música escrita en els darrers temps, veiem com dialoguen amb el que ens envolta i, a més, avui darrera secció de la temporada.
1: Sí, serà també una secció, ara ho explicarem, una mica d'agafar dos cantons d'una balança. Uh-huh. Si recordeu la darrera secció, vam parlar d'un concepte que podia englobar gran part de la producció compositiva dels nostres dies i la seva varietat, aquesta desinhibida varietat, no? Que era l'eclecticisme. Vam veure dos compositors, Gubay Dolina i Guim Joan, que tractaven amb molta llibertat l'estètica que feien servir, el seu material sonor. Uh-huh. Avui, però, ens fixarem més aviat en com la música, això que deies, és mirall també dels nostres dies i que ens pot dir alguna cosa o podem veure reflectida la nostra actualitat. Si fem resum una mica d'aquest any, hem vist que la segona meitat del segle XX, potser per la inèrcia de les vanguardes sorgides unes dècades abans, les diferents estètiques eren molt singularitzades, o sigui que fins i tot s'estancaven en si mateixes. Hi havia poca comunicació entre elles, hem vist poca... costava que es diluïssin entre elles. Hem vist clarament que cada compositor...
2: Hi havia un trencament.
1: Sí, estava en el seu món i allí anava explorant. Això, doncs, és una cosa relativament nova, perquè fins a les vanguardies, de fet, si ens ho parem a mirar una mica, la música no deixa de ser estèticament més uniforme, amb els seus accents nacionals, culturals, però al final bastant uniforme, també, el que és la música clàssica, el que entenem com música clàssica, això ja... Som...
0: Sí.
1: No obrim ara aquest meló.
0: No obris meló,
2: millor que no, millor que no.
1: Que és l'últim dia. I doncs bé, és això, eh? Durant el segle XX, en canvi, veiem com hi ha aquest afany etiquetador ha portat a l'extrem, justament pels propis, o fins i tot pels propis compositors. Eh? I d'aquest extrem és justament el que vull parlar d'avui, perquè és evident que vivim, això no és d'ara, sempre ha sigut, però actualment la societat està molt polaritzada i això també es veu en la creació i ens pot ajudar a analitzar també la creació a veure també aquests diferents pols. És per això que avui us proposo un exercici curiós que serà contraposar les dues parts, com us deia, de la balança. Potser el més... blanc, més còmode fins i tot d'escoltar, que seria tot aquest estil nòrdic, sobretot centrat en el món coral, tot i que avui veurem més com això també influeix en el pensament instrumental, i a l'altre de tot, els saturacionistes francesos, saturacionistes de saturació, que ja veureu que fan honor al nom. Doncs bé, comencem amb aquests primers, que a més han tingut aquest estil coral nòrdic, que ha tingut un gran impacte i influència en els compositors corals de casa nostra, no cal dir-ho, començant per Bernat Vivancos fins a alguns de més joves. Doncs músics com Routavara, Lasse Thoresen o Arvo Pärt, que és el més popular de tots, han posat sobre la taula una manera d'entendre la música, cadascun amb el seu estil, però que comparteixen molts trets distintius, que una música que s'agermana amb el seu paisatge, aquest extens i blanc. De fet, és una música així com de coixins blancs, podríem dir. Per fer-nos una primera idea sonora, justament amb això que us deia, agafem la part instrumental amb música de Routavara, un compositor que ens va deixar fa molt, molt poc, amb el segon moviment del seu primer concert per a piano, que és una obra del 1969. En les dos exemples us proposaré música d'aquests finals dels 60, principi dels 70, que és quan això comença a fer-se. Està molt lligat també a tot el món una mica hippie i del maig del 68 també,
2: sí,
1: tot aquest pensament de tornar cap a una música més agradable. I veureu que aquesta música de Routavara és molt contemplativa, molt meditativa, això ho compartiran tots els compositors, també Arvo Pärt, que sentirem després, i sense prejudicis, molt important a l'hora de fer un ús d'un material sonor connotat, podríem dir, és a dir, connotat en el sentit de que remet a arcs melòdics, grans arpegis, tipus d'harmonies de músiques passades, sobretot d'un postromanticisme. Escoltem el segon moviment d'aquest concert per piano número 1 de Routavara.

0: Bé, així amb aquests grans arpegis i grans melodies va sonant el segon moviment d'aquest primer concert per piano de Rau Tavara, que sentim en interpretació de Laura Mikola al piano i la Royal Orquestra Nacional d'Escòcia amb la direcció de Hannu Lintu.
1: Sí, és curiosa la combinació entre l'estatisme, aquest del pedal inicial, amb aquests impulsos arpegiats que van apareixent del piano i al final com tot es va expandint, no?
0: Sí, és això que dèiem, una mica aquesta posada en música d'aquests paisatges nòrdics de tanta grandiositat, però a la vegada amb tota aquesta apel·lació a la música gairebé postromàntica. Hi havia algunes textures fins i tot que podrien ser música de Liszt o fins a Sibelius, tots els compositors del mig posats en una barreja. Doncs bé, també m'ha anomenat Arvo Pärt abans, que és segurament un dels compositors vius més populars i més interpretats i que ha portat aquesta manera nòrdica, ell és estonià una mica més a baix, d'entendre la música al seu extrem, perquè la seva obra és molt, molt essencialista, de fet, sobretot basada en un joc polifònic simple però molt efectiu, una cosa que ell anomena el tintinabul, i el tintinabul és aquestes campanetes que van tintinejant, de fet, és això literalment, i que ell porta a crear una mena de polifonia, un contrapunt, o sigui, fa una petita melodia, llavors el contrapunt surt a partir de fer tintinejar les notes, una mica ho podríem resumir així, i que avançant-se unes quantes dècades a les modes actuals, perquè Arvo Pärt ja fa temps que està a dalt de tot, té aquest caràcter místic i religiós, fins i tot, que ara sembla que torna a estar com de modes, allò que passa a vegades amb alguns artistes, que s'avancen molt en les modes. Doncs bé, en la seva essencialitat, alguna de les seves obres, a més, ja ratllen l'abstracció més estructural, o sigui que això, fins i tot, hi ha alguns moments que el podríem encasellar amb alguna altra estètica, tot i que ell ha anat trobant el seu camí. De fet, Arvo Pärt, encara que us sembli curiós, comença fent música dodecafònica, serialista integral. Recordeu que en vam parlar molt al principi, d'aquells que no posaven una nota sense un sentit 100%. Doncs Arvo Pärt surt d'aquest món, per això, tot i tindre aquest ambient que comparteix amb la resta de compositors nòrdics, aquesta música més blanca, més suau, més còmoda fins i tot, això que dèiem dels coixins, la seva té aquest punt, un punt estructural més de pensament purament musical que la diferencia. És per això que us proposo d'escoltar de finals dels anys 70, del 77, el seu Cantus in Memoriam Benjamin Britten, que veureu, si us hi fixeu, tot el material

Música, el que sentireu és una escala de la menor descendent des del més agut possible, que va apareixent a poc, primer una nota, després dues, tres, i que agafen totes les cordes sobreposant-se diferents mètriques cada veu i amb una campana que va marcant l'estructura. Sentim com comença.

0: van sortint aquestes escales que se sobreposen en el Cantus in Memoriam Benjamin Britten d'Arbopar, és la interpretació de l'Orquestra Nacional d'Estònia que dirigeix Paavo Järvi.
1: I a l'altre costat de la balança hi tenim, evidentment, el saturacionisme, que fins avui encara no havíem sentit parlar.
0: No, abans ho comentàvem, sí, sí. Però va ser, és una estètica que va ser fa uns anys molt, molt hegemònica, va néixer no fa ni 30 anys a França, i que durant un temps és això, va ser realment la que va dominar l'escena de la música contemporània actual, potser no tant al nostre país, però sí a la resta d'Europa i del món. A dia d'avui, però, cal dir que hi ha perdut bastant de pes. Ha quedat algun dels compositors, justament els que eren potser menys radicals, els que estaven potser més a prop d'un pensament de música clàssica, veurem que no era sempre el cas amb aquesta estètica, com per exemple el compositor Frank Bedrosian, que us proposo de sentir-ne d'ell una obra que porta un títol que ja per si mateix ja parla, que es diu Manifesto, és un manifest, és del 2007, i sentireu clarament com l'apel·lació, la saturació, fa molta justícia al seu nom, o sigui, els instruments, les tècniques, tot es porta a l'extrem i a la vegada per saturar l'escolta i saturar

0: Bé, aquest és un fragment del Manifesto de Frank Bedrosian, interpretació de l'Ensemble 2E2M, que és un grup molt, molt important per als saturacionistes, sota la direcció de Pierre Rouillet. Per això, abans us feia tant d'èmfasi també amb la idea de tot el que sentíem abans, amb la música aquesta nòrdica, que era un llit amb coixins molt suaus.
1: Aquí ja no hi ha coixins.
0: Aquests els que proposen és que ens siguem gairebé com un fakir i ens posem en un llit de claus, però és el que busquen una mica, també, aquest fer-te sortir de... posar-te en tensió.
1: Zona de confort, adéu, amb els saturacionistes. Molt bé. Però ens deia, si hi ha un autor que va fer furor en l'entrada de cavall sicilià d'aquesta corrent estètica en els primers anys del nostre segle XXI, aquest va ser Rafael Sendo.
0: Sí, Rafael Sendo, un compositor també de l'òrbita francesa, potser el més radical i més marcadament saturacionista del grup. De fet, era ell una mica el que també defensava la cosa més teòrica, intel·lectual del grup, amb molts cursos, moltes masterclass que feia durant aquella època i segueix fent. La seva música és un forat negre de tot tipus de tècniques instrumentals portades al límit i sobreposades amb gran violència. De fet, forat negre, ho dic expressament per aquesta idea de que si els nòrdics buscaven el blanc més pur, els saturacionistes amb Sendo al capdavant busquen aquesta foscor, aquesta tensió extrema, portar els límits gairebé. Allò que us dèiem és que la música clàssica, a vegades fins i tot més a prop del black metal, de tota aquesta música molt obscura, elèctrica, gairebé molt forta, que també justament, paradoxalment...
1: Molt saturada, també, de fet.
0: Sí, i que paradoxalment venia dels nòrdics, també. Sí, que allà tenien els dos cantons de la balança. Doncs bé, per escoltar música de Sendo i ja per acomiadar-nos, us proposo el fragment final d'una obra que el títol tampoc no enganya, perquè es diu Introducció o Tenebra, o sigui, la introducció a les tenebres, ja anem cap a aquesta obscuritat total sobre uns textos de l'Apocalipsis, que és una obra gran, llarga, per a gran ensemble, i veu, però que la veu, si la sent... aquí en aquest fragment final, aquest epíloc, sentireu una mica, però la veu és el grol, aquell li demana que la cantant canti d'aquella manera que feien els cantants de black metal, també, amb aquella veu profunda, raspada, saturada al final. O sigui, és a dir, qualsevol element ha d'estar portat a la saturació.
2: Doncs sentim aquest fragment, Joan, i com que és la teva última secció d'aquesta temporada, d'aquesta nova temporada de Tots els matins del món, res, et desitgem un bon estiu, unes bones vacances, i esperem, evidentment, retrobar-te a la pròxima temporada.
0: Adéu-siau, un plaer.
2: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiainés.cat. La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana,

0: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de la pel·lícula Porco Rosso, de Joe Hisaishi.
1: El violí vermell.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Ai, Esther, si tinguéssim temps d'escoltar tota l'antena de Catalunya sí, Música tot hora, perquè aquest programa d'en Xavier Casanev fa una pinta amb la banda sonora aquesta de Porco Rosso, que és una meravella. Però bé, fem el que podem i nosaltres el que sí que estem és ben atentes en aquestes 3 hores de ràdio, de les quals una ja se'ns n'ha anat.
4: Sí.
3: Però vaja,

0: Saturacionistes, Joan, quina manera de dir bon estiu a tothom. Sort que l'estimem igual, perquè si no... Vaja.
1: Doncs sí, seguirem en aquesta segona hora, en la qual ja hi hem entrat, amb més música, i aproximadament cap a 2:15 serà quan conversarem amb Anna Enric Jiménez, autora dels poemaris El cos del camí i Paura. I acabarem el programa, recordem-ho, amb el retrat que avui ens portarà, vés a saber, d'aquí, en Jofre Verdolet.
0: Molt bé. Doncs entrem, si us sembla, en aquest segon tram de selecció musical amb una obra expansiva i oberta, la primera sinfonia de la composició editora Elfrida André. Ens sentirem l'Allegro, el primer moviment, amb la Simfònica de Norrköping i la versió que en van fer l'any passat sota la batuta de Hermann Boimar.

Música que ens deixa amb ganes de continuar estirant del fil. Era el primer moviment de la primera sinfonia d'Elfriede André. Ella mateixa la considerava una obra inicial de joventut, però la veritat és que no per això li traurem el mèrit que realment té aquesta partitura. La sentíem en una versió tot just de l'any passat en què Hermann Boehmer dirigia la Sinfònica de Norrköping. Ara saltem al repertori del barroc francès per sentir el traverso, acompanyat de baix continu, gràcies a una alemanda de Pierre Denican Philidor, un dels membres d'aquesta nissaga de músics que comptava també amb un gran jugador d'escacs i que signava aquesta cinquena suite en mi menor. La interpreta el conjunt Musica Ad Renum.

tret i ens ha fet explorar nous territoris. D'una dansa barroca, com era la de Pierre de Nican Philidor, doncs hem passat a una de les tres danses simfòniques de Henryk Gorecki. Tot un món, doncs, de distància entre ells, i aquí sentíem la Filarmònica de Varsovia, dirigida per Antoni Witt, en la primera d'aquestes danses. Un presto marcatissimo, indica la partitura, que sona rotund i decidit. I ara, doncs, una escena. Un grup de noies cull flors de lotus a la vora d'un riu. Allà hi arriben uns joves cavallers i el joc comença. És el punt de partida del quart poema que va musicar Mahler a El cant de la terra, dels Lied von der Erde, i va titular-lo Sobre la bellesa. Deixem espai, doncs, a l'exuberància i els timbres de l'Orquestra Filarmònica de Viena en aquesta versió que dirigeix Pierre Boulez i on sentim la veu de Violeta Urmana.

0: Doncs música de Max Richter, autèntic expert en aquests terrenys emocionals continguts. El que sentíem era el seu tall Infra 5 i avui és la peça que ens permet de donar pas a la conversa d'allà.
1: Llesa. Tots els matins del món.
2: Anna, què és per a tu la poesia?
3: Quina pregunta més difícil. La poesia no admet definició. Això és el que et puc dir. És un estat, és una manera d'estar, potser, i de mirar.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Anna Enric Jiménez, poeta i professora de filosofia. El seu primer recull de poemes, El cos del camí, es va publicar el 2018 i l'últim, Paura, el 2024. Bon dia i benvinguda.
3: Bon dia.

Comencem amb música de Bach, Anna. La segona ària de Bach, concretament, Adormiu-vos, ulls cansats, de la cantata Ich habe genug, ja en tinc prou, és la que

0: Catalogada amb el número 82, que és una de les més conegudes que va compondre per a veu solista. Música de Bach, perquè també és un dels compositors que sonava a casa teva.
1: Sí, és veritat. A casa se sentia música clàssica, no era només música clàssica, però sí que hi havia un plat de vinil, hi havia molts discos i el meu pare, doncs, posava música. I Bach era dels compositors que sonava. I sobretot música barroca era el que escoltàvem.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: A casa teva s'escoltava molta música, bàsicament
1: sí,
0: perquè n'hi havia molta de música, però també hi havia molts llibres.
1: Sí.
0: La poesia et ve de família? Hi va haver algun familiar abans que tu relacionat amb la poesia que n'escrivís?
1: És veritat que l'avi del meu pare, pel que sé, també havia escrit. No havia publicat poemes, però sí que escrivia poesia. Però això ho vaig saber ja de gran, quan jo ja escrivia, i no vaig començar a escriure, diguem, per aquesta
0: raó, no?
1: No.
0: I has arribat a llegir algun dels seus poemes?
1: Sí que vaig llegir algunes coses, perquè ell li enviava alguns dels seus escrits a la seva jove, a la meva àvia, perquè considerava que ella era molt sensible i ho podria apreciar. Llavors vaig llegir algunes cartes on li enviava poemes, bueno, li compartia els seus poemes,
0: sí,
1: d'alguna manera. I sí, vaig poder llegir algunes coses.
0: I si hi havia tants llibres a casa teva, es deuria llegir molt. O si més dues, veies que es llegia.
1: Sí, sempre hi ha hagut molts llibres, els meus pares han llegit i...
0: I quins van ser els primers poetes que vas descobrir?
1: Doncs crec que els primers poemes i els primers poetes van ser la col·lecció aquella de l'Ossada de Buenos Aires, que recollia tota la poesia com antologies de Pablo Neruda, Pedro Salinas, Lorca també, Alberti, Miguel Hernández, tots aquests llibres que... Recordo molt bé que estaven al prestatge de sota de tot, de casa, de l'estudi, i estaven una mica com arraconats allà baix, potser pel pas dels anys, que ja eren lectures que ja no es feien, no? Els meus pares ja havien deixat de llegir-ho. Estaven a baix de tot, i aleshores jo, que em passejava per allà, anava una mica com per terra, arrossegant-me per allà a vegades, i els veia i els anava agafant, me'ls anava emportant, els anava llegint, i així vaig anar entrant a...
0: Però a quina edat vas començar a llegir poesia?
1: Jo crec que potser això tenia uns 11 o 12 anys.
0: Mm-hmm. Sí. També va ser l'edat en què vas començar a escriure'n?
1: Sí, de seguida que vaig començar a llegir aquests poemes vaig intentar jo mateixa escriure, sí.
0: Mm-hmm. I a partir de quan diries que vas trobar la teva veu?
1: Ui, jo penso que això encara és una cosa que estic...
0: Treballant?
1: Estic buscant. Sí.
0: No és una cosa que...
1: No. I a més que va canviant molt al llarg del temps, és a dir, que les coses que escrivia al principi també han anat, ara les sento diferent, o sento que hi ha molta diferència potser entre el que escrivia al principi i ara, no ho sé.
0: És per tu una necessitat, per tant, escriure poesia?
1: No sé si una necessitat, però sí que sento que és l'expressió que tinc, diguem, d'alguna manera per dir o per intentar pensar les coses o per intentar-me-les formular o fer-me preguntes o explicar què em passa, em surt fer-ho així, d'aquesta
0: manera. Podríem dir que és una manera d'entendre't a tu mateixa.
1: Sí, d'entendre'm i de parlar amb mi, sí.

0: Doncs això que sentim és L'amor d'amor, d'Isolda, Tristany Isolda, Richard Wagner. I jo pensava, tu com a poeta escoltant òpera, diguéssim, la sensació del vers traspassat en música, amb aquesta manera, per exemple, tan expansiva d'allargar i estirar l'emoció, com la veus?
1: Home, Wagner, mira, és sublim, no?, aquesta expressió de la tragèdia així traspassada a la música. Bé, jo la poesia també l'entenc com molt musical i molt en aquesta expressió de la sonoritat i de tota la... Per tant, ho veig molt natural, diguem, molt natural, sí.
0: De fet, un dels convidats que ha passat per aquí aquesta temporada, en Pol Requesens, ens va explicar que havia posat música a un text teu. Aquesta sensació, no sé si has pogut escoltar l'obra, si has tingut accés a això, o com va ser aquell procés de creació, quina sensació et va reportar a tu?
1: Va ser una sorpresa preciosa, la veritat. No és que ell posés música a versos meus, sinó que més aviat el que em va explicar va ser que li havien fet aquest encàrrec i aleshores mentre ell composava estava llegint poemes meus i que els tenia com, diguem, de fons i d'alguna manera potser el van inspirar, diguem.
0: Van crear com l'atmosfera,
1: no? Sí, una atmosfera, exacte, més aviat això. I llavors em va explicar això, que estava fent això i li vaig dir, bueno, escolta, doncs quan ho estrenis m'agradaria molt sentir-ho i vaig anar-ho a sentir. I la veritat és que em va encantar. Va ser preciós.
0: Vas connectar-hi?
1: Em vaig sentir molt afalagada, la veritat. Que...
0: I tu vas sentir teu, d'alguna manera? O va ser com, ostres, estic mirant un univers creatiu d'algú altre?
1: No, em vaig sentir... Sí, reconeguda en aquella... Són unes peces... M'agradaria molt tornar-les a sentir, perquè, clar, va ser un moment, no? Però hi havia com tota una atmosfera així fosca i... que em sentia bastant, que anava bastant en la línia del que es crec, sí.
2: Estem sentint encara aquesta Mort d'Isolda, de Tristany Isolda, de Richard Wagner, que també va ser un dels compositors que sonava molt a casa teva, perquè em sembla que era el teu besavi o avi, l'avi patern, no?, que era molt wagnerià.
1: Sí, és així. Sí, ell era wagnerià i va ser algo que va traspassar els fills, diguem, tant el meu pare com la seva filla.
2: Si us ho havia passat.
1: Sí, tant la meva tieta com el meu pare van continuar, diguem, amb la passió.
2: I tu també?
1: I jo, en part, sí.
2: En part, sí.
1: Sí. En alguna època més que altra, però sí, m'agrada.
2: Clar, ell componia la música, evidentment, d'aquestes òperes, però també va escriure els seus llibrets, que a vegades alguns costa de seguir-los, eh? No sé si en el teu cas també t'ha passat, perquè també hi ha una part de filosofia, no?, en el text d'aquestes obres, sobretot amb Tristany, també.
1: Sí, m'interessa més molt la filosofia de la tragèdia, és a dir, tot el que envolta això, per tant, sí, ja, són obres filosòfiques, sí.
2: Com és el teu llenguatge que utilitzes? És un llenguatge planer, és rebuscat, demana una lectura atenta?
1: Crec que són qüestions que més aviat el lector és qui ho ha de dir.
2: Però en general,
1: no procuro
2: què et diuen?
1: Res.
2: Què t'arriba a tu?
1: M'arriba potser més aquesta sensació de que potser és una mica críptic el que escric. I no planer. Però no és una intenció que jo a l'hora d'escriure em proposi.
2: Sí.
1: No, senzillament sí que és veritat que m'agrada jugar amb el llenguatge, que m'agrada a vegades estirar una miqueta els significats o els sons, també, tornant a la música. I que no em fa por, per exemple, les repeticions de paraules o les incorreccions, fins i tot. Vull dir que amb aquestes coses, sí.
2: Ets de guardar tot el que escrius o també hi ha hagut alguns poemes que has decidit que no t'acabaven de convèncer i, per tant, els has llançat?
1: Sí, hi ha moltes coses que he esborrat o que he llançat. Guardo molt, moltíssim. En general, sóc una persona que acumula bastanta cosa, però no només en escrits, en general, però...

Sí, m'agrada guardar-ho, m'agrada també, escric molt diari, llavors allà, entremig dels meus diaris també hi ha moltes llavors de poemes i poemes en si. A vegades quan ho passo net és quan decideixo

0: perdut? Si haguéssim de reconstruir, per exemple, la teva mirada sobre el món a partir dels teus textos, posa-hi no sé quants anys endavant, també hi ha una part de correspondència? Escrius altres registres?
1: Doncs mira, justament cartes n'he escrit moltíssimes, sempre. I ara potser és una època que menys, però tot i així encara n'escric algunes, sí. Les cartes. A les cartes hi ha un diàleg bastant, bastant bonic i interessant, sí. A mi m'agrada... Sí, escric poesia sobretot, però els diaris són potser una manera també com de reflexió filosòfica. No? Potser és molt agosarat dir-ho així, però sí que hi ha... aquí es barregen més gèneres. I també he escrit teatre, perquè he estat vinculada també a una escola de teatre i he escrit moltes obres de teatre per nens, per adults, així.
2: Abans parlàvem del tema de musicar, no? Sentim un dels teus poemes que precisament sí que s'ha musicat. Evidentment, aquest no és, eh? No, ja t'agradaria, no? No, el poema que sí s'ha musicat, a veure si el podem posar, Pau. Sí, és aquest, és aquest. Sí, sí, sí. El sentirem amb la veu de Sabina Witt. La coneixes personalment?
1: No, la conec.
2: Abans que la coneixes?
1: Sí, sí, sí, tant.

0: recordes com et va sortir aquest poema?
1: Mira, ara sentint la Sabina només puc pensar en ella, perquè aquesta veu i tot el seu sentiment és que és increïble, la Sabina.
0: Com va anar que es musiqués?
1: Això va ser per la presentació del Cos del Camí, que va ser el poemari anterior a Paura. I ens coneixíem del barri, vivíem a prop, al barri de Sant Antoni. Ens havíem conegut per allà i aleshores... Bueno, ella és filla d'Alberto Spumberg, un gran poeta argentí. I aleshores ja tenia una sensibilitat per la poesia, a part d'aquesta veu i tot el que ella fa amb música. I aleshores va ser una conversa que vam tenir, va dir, què et sembla si agafo un poema i el músico? I vaig dir, home, per favor, increïble, seria preciós. Llavors ella va fer aquest tema i i per la presentació que vam fer, ho va tocar ella, el va tocar el piano en aquest cas, el va tocar el piano i va cantar. Sí, sí.
0: I diries que va trobar l'essència, és a dir, la va encertar amb la música?
1: Clar, la versió que ella va tocar en aquell dia era molt diferent a nivell de ritme, però a mi em sembla preciós i sí, totalment. M'emociona molt.
0: Et costa trobar els títols dels poemes o no tots tenen poema? Ai, no tots tenen títol, vull dir. No tots els poemes tenen títol?
1: No tots tenen títol, no. Potser cada vegada més m'agrada això de posar títol, però anteriorment era una cosa que no la pensava gens. No.
0: Ens has portat aquí algun poemari, l'últim, Paura.
1: Paura, sí, sí.
0: Ens agradaria molt que ens llegissis algun dels poemes d'aquest poemari, va.
1: Si voleu, us puc llegir algun dels que en Pol Recasens em va... No ho sé.
0: Home, seria perfecte.
2: La decisió és teva, tu mateixa.
1: Doncs sí, llegiré aquest, perquè, a més, hi ha poemes que mai els recito, perquè hi ha poemes que també són més donats a dir-los i tenen més musicalitat o més ritme o el que sigui que fa que... I aquest poema, per exemple, no l'he dit mai. Però com ell va ser un dels poemes que va dir, que va assenyalar, sí, he pensat ja que és gràcies a ell que d'alguna manera sóc aquí, doncs recitaré aquest poema que es diu El vell de vellut. Segueix amb el seu pas lent, indiferent, a la mort. Ningú veu les cames d'Ícar a l'aigua, ni el seu cos somiador tocant el fons, ni les seves ales d'ocell adornant les ones. L'arada no s'atura, diuen, somiar àngels no llaura camps. I és estiu a tot el món, i el sol no vol sentir l'olor d'esperança, ni de desig, ni de coratge. El sol és un rellotge marcant el

0: compàs d'un cant per a difunts. No es mira les ales d'ocell d'Ícar encara enceses, precioses, ni el seu cap tocant al fons del mar tan suaument. Segueix amb el seu pas lent, indiferent a la mort.
1: Déu-n'hi-do, eh? Recita, és una de les coses que fas.
0: M'agrada.
1: Sí. T'agrada. M'agrada. I quan acabes un poema, què et fa entendre que és un poema acabat? És a dir, fas una lectura prèvia en veu alta per mirar com sona?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalment. Quan escric, moltes vegades escric no només un poema, sinó que són moments en els que escric bastant seguit i després, quan hi torno, reviso el que he fet. Llavors faig una lectura en veu alta moltes vegades, sí.
1: I és el que et diu, sí, sí.
0: Sí, aleshores sembla que d'alguna manera ja es tanca en algun lloc o potser es tanca abans del que he escrit, decideixo com... Sí.
2: Uh-huh. I diries que ets de corregir molt o és més aviat de primeres impressions i buidar?
0: Depèn molt, eh? Depèn molt, sí. Però no sóc... Potser no és tant corregir, però potser afegir, treure, més que... Sí, sí, sí.

0: Doncs ara sí, recuperem la veu d'Amàlia Rodríguez en aquesta estranya forma de vida, perquè vas tenir un enamorament amb la ciutat de Lisboa. Parla'ns una mica d'aquella experiència.
1: Sí, sí, és un enamorament, tal com ho dius. Sí. És un enamorament que encara dura i que crec que és un amor d'aquests que no passa. Mm-hmm. Sí, vaig anar a veure un amic molt estimat, en Josep Vallespí, que també és poeta mallorquí. Ell estava allà, el vaig anar a veure, i recordo que em va venir a buscar a l'aeroport i em va dir, mira, hem d'anar avui a sentir fados amb una tasca a Grassa, que es diu Tasca do Jaime, perquè dels dies que jo estava només coincidia aquell dia que feien fados allà. Em va dir, això no t'ho pots perdre. I vam anar cap allà, ens vam tancar en aquella cova, que és re, una tasca, però dic una cova perquè és la sensació d'entrar. No? I allà vam passar tota la tarda, a les fosques, i era estiu, era plena tarda d'estiu, i allà vaig sentir per primera vegada cantar fados i vaig sortir d'allà ja amb el conjuri ja fet, diguem, i em va captivar. I sí, sí, després d'un temps doncs, vaig tenir l'oportunitat de poder-hi passar una temporada.
2: De poder-hi viure.
1: Sí, sí.
2: Clar, moltes vegades, en moltes ocasions, hi ha hagut compositors, fins i tot escriptors, que arran d'un viatge o d'una estada en algun indret del món, els ha sorgit la creació, no? No sé si en el teu cas, aquest any que vas viure a Lisboa, també va fer que sorgissin poemes.
1: Sí, moltíssim. Allà vaig escriure molt, molt, molt, sí. De fet, part del recull que va sortir després, molts d'aquells poemes estan escrits allà, sí.
2: Uh-huh. Parlem dels teus llibres. Primer va ser El cos del camí, aquest primer recull, que es va publicar el 2018. Després ha estat Paura, del qual n'has llegit ara fa una estona un dels poemes. Què representa aquest últim poemari dins del teu recorregut? Quina evolució hi ha en relació amb l'anterior?
1: Bé, crec que l'evolució potser és la mateixa que l'evolució vital, no?, d'una persona. És a dir, vas passant la vida. Uh-huh. I a cada etapa hi ha una música de fons, justament. No? Són paisatges, són experiències que et porten a escriure coses diferents. Aleshores, bé, sí que és veritat que potser El cos del camí és un poemari on hi ha molt amor, molta passió i després hi ha molt aquesta...

0: aquesta experiència de Lisboa també hi és. I en canvi Paura va ser com un buidatge més profund d'experiències meves de, potser també d'infància, de joventut, una mica més la, potser les ombres que no havien sortit a la llum, potser el cos del que mira més lluminós, i Paura era una mica més anar a les profunditats més obscures.
1: Va ser arran precisament de la presentació de Paura que vas formar duo amb un músic.
0: Sí, l'Adrià González, sí, sí. Gran músic amb qui tenim aquest conjunt que en diem Ombra Brada, i això va ser una altra d'aquestes trobades felices que va venir també arrel de la presentació del llibre, sí. L'Ester Andorrà, per la presentació del llibre, va dir, aviam si trobes algú, potser un músic que t'acompanyi, no mentre recites. I així va ser com ens vam juntar amb l'Adrià i vam dir, va, doncs preparem uns temes per la presentació, ens hi vam posar, i ens va agradar tant el que ens anava passant i el que anàvem trobant i com vam connectar, que vam dir, això ho hem de seguir. I llavors vam continuar.
1: I en teniu alguna de programada?
0: A l'octubre o setembre-octubre farem un recital concert a l'Ocanya, allà a la plaça Reial, al bar Ocanya.

0: Avui estem coneixent a la poetessa, professora de filosofia, Anna Enric, i una de les altres cares és la que fa referència a la dansa. Ara sentíem música, doncs, de Tchaikovsky, aquest Llac dels Cignes. Quina és la teva vinculació amb la dansa i amb el cos?
1: Clar, quan vaig rebre aquesta invitació per venir aquí, pensava, quina és la meva relació amb la música clàssica? Vaig estar reflexionant bastant sobre això. I em vaig adonar que realment, clar, jo vaig començar a fer ballet de molt petita i aleshores això implicava que unes hores a la setmana estava escoltant música clàssica. Mm-hmm. Era una cosa que no havia pensat així ben bé, no? Però que d'alguna manera ja m'anava acompanyant. I és veritat que m'emocionava molt la música quan ballava. I vaig fer ballet clàssic molts anys i llavors, doncs, clar, tot aquest repertori de El Llac dels Cignes o totes les grans aquestes peces, Giselle, el Trencanous, el Don Quixot, i després les músiques de classe també. Era molt, molt bonic, m'agrada molt.
2: Sí. I ara actualment quina relació tens amb el cos?
1: No, és veritat que llavors per això sí, és veritat que la música la relaciono moltíssim amb la dansa sempre. És a dir, tota música em porta a ballar. I sempre m'ha agradat ballar, quan vaig fer clàssic, però després també vaig fer altres estils de dansa. I ara també faig dansa, en aquest cas, doncs, flamenc, però m'agrada, o sigui, la música sí, em porta el moviment. Igual que d'alguna manera la poesia també crec que em porta el moviment, perquè jo quan recito sempre tinc com una espècie de moviment,
2: sí, no?
1: Que no puc aturar. I crec que sí, té alguna cosa del so que passa per dintre i que d'alguna manera t'anima, no?, el cos i et fa moure.
2: Uh-huh. Sí, sí. Que diferent, fer flamenc o dansa,
1: sí,
2: clàssica.
1: Bueno, sí, molt diferent, però tampoc tant, en realitat. Vull dir, sí, ja, home, sí, és una diferència de si vols d'estil o de manera, d'actitud, però al final és una expressió més del moviment.

0: I ara pensava, Anna, un mite que acompanya molt els poetes és que les millors poesies sorgeixen justament de les zones d'ombra, dels moments intensos de la vida, d'aquells colls d'ampolla on hi ha molt en joc, aquests moments d'intensitat. En el teu cas, trobes aquesta inspiració en la part fosca, també en la part lluminosa? Quina és la teva relació amb això? Quan et notes més productiva?
1: Sí, és veritat que la intensitat és una de les formes més clares que em porta a escriure, no? El viure moments de gran passió, diguem, no? Ja sigui lluminosos, com dius, o foscos, però són quan sents molt fort alguna cosa. Sí, sí.
2: La filosofia t'ha ajudat a escriure d'una altra manera?
1: Penso que sí, que cada vegada més ja sento que hi ha una relació més clara entre el que escric també i la filosofia, sí. És a dir, que potser hi ha com dues coses que em porten molt a escriure, que serien aquesta passió que dic, i potser la pregunta també és l'altra, i la pregunta, el misteri o l'interrogant, que té molt a veure amb la filosofia i amb el... I són dues coses que s'enllacen i penso que potser en la meva poesia és on es despleguen aquestes preguntes i aquestes passions.
2: Estem sentint ara música de Frédéric Chopin, un dels seus nocturns, perquè també has tingut una relació amb el piano.
1: Molt petita, eh? No m'atreviria gens a dir-ho.
2: Però l'has tinguda.
1: Sí, però res. No m'atreviria a dir que he tingut una relació amb el piano, perquè he estudiat piano de petita com tants nens i nenes, i no considero que en sàpiga ni que... Però sí que és veritat que vaig fer potser 5 anys de música i em vaig introduir, i després he tingut alguna petita contacte amb altres instruments, però no gens ni mica m'atreviria a parlar del piano.
2: Com a professora de filosofia, sempre es diu que ensenyes, és a dir, els alumnes aprenen de tu, però tu també aprens dels alumnes. Què has après d'ells? O què aprens d'ells?
1: Sí que aprens moltes coses, sí. No et sabria dir així en concret una cosa, però aprens a escoltar i aprens a veure el món des d'altres ulls, que això és el que també aprens de les persones.
2: Et no, fan preguntes d'aquelles existencials, d'aquelles que són difícils de respondre?
1: Sempre hi ha alumnes que sí, que tenen una tirada més a lo existencial i a voler... Sí, sí.
2: I quina és la gran pregunta per tu, encara sense resposta?
1: Ui, doncs és que no crec que tingui cap resposta a cap pregunta. Aquesta és la qüestió. Sí, em sembla que totes les preguntes continuen sent preguntes i estan obertes. Sí, sí.
2: I és bo que n'hi hagi.
1: Sí, home. Així és. Jo crec que la vida s'identifica amb això. O sigui, el sentiment de seguir vivint és gràcies a que hi ha un camí obert i hi ha encara molt
2: per recórrer.
1: Sí.
0: Doncs, Anna, t'agraïm molt que hagis volgut avui compartir aquesta estona aquí amb nosaltres. Esperem que hagis estat a gust.
1: I tant.
0: I res, Anna Enric, molta sort amb aquests poemaris i amb el teu camí, a veure què és el que va després.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiainés.cat.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
5: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
6: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
7: Són les 10 i 12 minuts, ara ja sí, del matí d'avui dijous 25 de juny. Continuem aquí en directe a Catalunya Música, això és Tots els matins del món. I ara posem rumb a una obra complexa, amb moltes capes i que necessita d'un solista solvent. Parlem del segon concert per violí de Bohuslav Martinu. En recuperarem una de les versions més recents que s'ha publicat, amb Josef Spacek com a solista, l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Praga i la direcció de Peter Popelka. I ens quedem amb el seu segon moviment, l'Andante Motivo.

I després de La boira, espai per la llum. Així acaba l'Andante Moderato, el segon moviment del segon concert per violí de Bohuslav Martinů, compositor txec, de qui l'any passat es presentava aquesta versió discogràfica. L'interpretava Josef Spacek com a violinista, com a solista, esclar, i l'acompanyava la Simfònica de Ràdio de Praga, dirigida per Petr Popelka. I ara, doncs, ens activarem amb un presto que ja tenim a punt, una peça per gaudir-ne amb sorpreses harmòniques i un arranjament tan virtuós com els mateixos músics que només podia escriure Ludwig van Beethoven, el moviment que tanca el seu quartet de corda número 14 en la versió del Quartet Casals.

Tot un himne per celebrar la llibertat i els fils que ens connecten. Era Finlàndia, de Jan Sibelius. L'hem sentit en la versió de Sacario Ramo i la Simfònica de la ciutat de Birmingham. I precisament a la Gran Bretanya ens dirigim tot seguit perquè connectarem amb les ressons del passat i la ciutat de Londres com a inspiració. John Rutter i London Town, una composició del 2019 que inclou fragments com aquest que sentirem. Lines Written in the Tower of London, uns versos del segle XVI que conviden a mantenir la confiança en temps incerts i que interpreten els Cambridge Singers amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Els membres del trio Tzadik interpretaven aquest scherzo, era música de Félix Mendelssohn i en concret formava part del primer dels trios en piano d'aquest compositor. I ara, quan són pràcticament 3 quarts, 5 minutets ens separen de 3 quarts d'11 del matí,

0: Donem pas a la darrera secció d'avui.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
0: I ja ha arribat el moment aquí a Tots els matins del món de dir-li bon dia a en Jofre Verdolet. Què tal? Com estàs?
2: Bon dia, molt bé. Molt content de tornar a ser aquí amb vosaltres.
0: M'ha passat molt ràpid, des que vas venir l'últim dia.
2: Sí, el temps vol.
0: Et tornem a tenir aquí amb un nou retrat.
2: I tant.
0: I, com sempre, jo crec que començaràs fent-nos fer feina.
2: Efectivament, amb una pregunteta d'aquestes meves, que avui diu així. Diu, creieu que seríeu capaces de viatjar a un país en guerra per amor?
3: Jo diria que no, però depèn de l'amor. Si és molt intens, no ho sé.
2: Sí,
3: Però en principi jo et diria que no,
2: En principi no.
3: No.
2: No ens arriscaríem.
0: No. No.
2: Vale, no, us veig molt clares en la postura. Res a dir.
0: Mira, no ha de ser. No ha de ser. L'univers, qui sigui, no vol que això...
2: No vol.
3: Però sempre diuen, no t'hi trobes. Si no t'hi trobes, no ho pots dir. No, amb certesa, però ja et dic, hauria de ser molt intens.
0: Molt em temo que aquest personatge que ens parlarà sí que va fer alguna cosa així.
2: Com ho has sabut, això?
0: Oh, no m'ho podia imaginar.
2: Doncs sí, efectivament. Això és el que va fer la nostra protagonista d'avui fa algunes dècades, no pas gaires, Corria l'any 1967. Va ser aleshores quan va arribar a Israel pocs dies abans de l'esclat de la Guerra dels Sis Dies i ho va fer seguint el seu gran amor. Ella era ni més ni menys que la xelista més magnètica del segle XX. Avui farem el retrat de Jacqueline Dupré, la personificació del violoncel.

0: cal dir que tots els àudios que sonaran avui són gravacions de la Jacqueline.
1: Sí,
0: no?
1: Ens ho podem imaginar. Sí.
0: Bé, Jacqueline Dupré neix el gener de 1945 a Oxford. La seva mare li va transmetre la passió per a la música. Era una pianista excel·lent i es dedicava a la docència. Ella va ser una nena alegre, espontània i desinhibida, lluny del que ens podria venir al cap si pensem en un prodigi obsessionat per a l'estudi musical, no? Potser, de fet, encaixaria amb aquella imatge que tots tenim del germà mitjà, una mica, no? Que, de fet, és el que era ella. Tenia, doncs, dos germans, la Hillary, que tocava la flauta, que era la gran, i el petit, que es deia Pierce.
1: Uh-huh. I com comença la relació de la Jacqueline amb el violoncel?
0: Doncs mira, resulta que un bon dia va sentir un violoncel per la ràdio. Per timings no crec que fos Catalunya Música, tots els molins
1: no,
0: del món.
1: Possible.
2: No pas,
0: no, crec.
2: No hi érem ni les de Rijó.
0: Però bé, la cosa és que la nena va quedar captivada pel so d'aquell instrument i va demanar als pares que n'hi compressin un. Dit i fet, la mare li va començar a ensenyar com remenar violoncel i al cap de poc temps la petita Jacqueline va entrar a la London Violoncello School. Fa bastant riure el nom, trobo, de l'escola. Eh?
1: Sí, no deixa espai al dubte. No.
2: Sí, és una escola de violoncel.
0: Tal qual.
1: Ja,
0: però no s'estila això avui en dia, no?
2: No.
0: No sé, escola de violí de Manresa, no es diu
1: no.
0: això.
1: Ja, bueno, no.
0: Més tard va estudiar també a la Guildhall, on va rebre classes de cello de William Plyth, que li va transmetre a la seva alumna més exitosa un moviment corporal desinhibit que seria característic de la seva manera de tocar.
1: Sí.
0: L'any 56, quan només en tenia 11, ja va ser guardonada amb el prestigiós premi Guillermina Suggia Award. Avui en dia...
1: Déu-n'hi-do, 11 anys,
0: És fort, és fort. De fet, avui en dia la Jacqueline Dupré encara és la persona més jove a haver rebut mai aquest premi. És el típic rècord Lamine Yamal, però aplicat a cellistes, no? Sí, sí. També li van donar la medalla d'or de la Guildhall School of Music de Londres i el Queen's Prize for British Musicians.
2: Jacqueline Dupré no només va col·leccionar premis, sinó també mestres il·lustres.
0: Efectivament, sí, sí. Alguns anys més tard, d'això que explicàvem, d'aquests premis, la Jacqueline va viatjar... Va viatjar, de fet, per estudiar amb alguns grans mestres. Per exemple, el nostre admirat compatriota Pau Casals, a Suïssa, i amb Rostropovich a Moscou. O sigui que només primeres espases, eh? Gràcies a aquests mestres, al seu esforç i al seu més que evident talent innat, ben aviat es va convertir en una estrella. Va començar també a fer enregistraments, com per exemple el seu més famós, no? Que és el del concert per violí d'Elgar, amb la London Symphony Orchestra i dirigida per John Barbirolli.
1: Sí, sí, és enregistrament encara.
2: De referència, total.
0: T'ho diràs. I atenció, perquè en aquell moment la Jacqueline tenia només 20 anys. Però és que ja tocava aquest concert des dels 13, quan el va memoritzar en tan sols 4 dies.

0: Bé, ha arribat el moment que tots sabíem que arribaria, que és el moment d'obrir la subsecció premsa del cor del retrat.
1: Clar, perquè hem començat, de fet. Sí.
2: Fent una pregunta.
0: I és que entra en escena Daniel Barenboim. La seva relació va ser molt intensa i de les més comentades de la història de la música recent, no? I va desenvolupar-se, de fet, molt, molt ràpid. Explica Barenboim en una entrevista, com es van conèixer, que no seria la manera més romàntica del món.
2: Ah, no?
0: Us poso un context.
1: No ho sé, això, a veure.
0: Mira, resulta que Barenboim patia mononucleosis infecciosa i algú li va dir, mira, com la Jacqueline Dupré.
2: Ostres.
0: Ell va, clar, va entrar en contacte per algun motiu amb el mànager d'ella i bueno, va demanar el número de telèfon de la xelista per comparar símptomes, saps? Una cosa molt de iaies, això.
2: Sí. Hòstia,
0: a mi em fa mal la cama.
1: Sí, a més de mononucleosi, que et deixa com xafat, no? Que, clar, que devien estar els dos com una sopa allà.
0: Sí, això, zero romàntic, efectivament. Doncs bé, després de parlar-ne, justament aquell Nadal d'aquell mateix any, l'any 66, van coincidir a casa d'un amic comú i, com ell mateix explica, no es van enamorar tenint una conversa com dues persones normals, sinó tocant Brahms.
1: És que...
2: Oh,
0: això
2: és
0: no
2: que
0: està a l'alçada de tots els mortals, eh? És gros, eh?
1: Ai, i tant, però no ens estranya, eh? Tampoc, vaja. Al cap de poc temps, per cert, van gravar els concerts de violoncel de Haydn i Boccherini, amb ella de solista i ell dirigint.
0: Ah, exactament, sí, sí. De fet, això ja estava pactat abans que es coneguessin, però mira, va resultar que van arribar els enregistraments ben enamorats.
2: Caram.
0: Aquelles coses que té la vida. I a l'abril, al cap de res, es van prometre, pim-pam, eh? Aleshores, però, com hem explicat a l'inici, van viatjar a Israel, on vivien els pares de Barenboim, i és que s'estaven ensumant que estava a punt d'esclatar una guerra, i ell va voler ser amb la seva família en aquells moments. I ella, doncs mira, allò que deies, t'ho esteu de trobar-t'hi. Anem-hi, va, escolta, a totes cap allà, no? Efectivament, aquesta experiència segur que va acabar d'estrènyer definitivament el seu vincle. I allà, per cert, no van perdre el temps i van oferir diversos concerts, eh? Vull dir que no van pas deixar la música de banda. Durant aquella estada, ella va sentir fins i tot una connexió forta amb el judaïsme i s'hi va acabar convertint per casar-se amb el seu promès. Això va passar el juny d'aquell mateix any 67, es van casar i tu diràs, eren vistos com la parella daurada de la música clàssica, no? Joves, talentosos, exitosos i sovint tocaven música de cambra plegats.

0: I precisament una de les seves gravacions més mítiques és de quan van reunir-se per tocar la truita de Schubert que estem sentint de fons.
1: Efectivament, i atenció perquè no van fer amb uns músics qualsevol, precisament. Eren el següent quintet, feu-vos fort. Daniel Barenboim al piano, Isaac Perlman al violí, Pinchas Zukerman a la viola, Jacqueline Dupré al violoncel i Zubin Mehta al contrabaix.
2: Que més vols?
1: És un elenco que déu-n'hi-do. Sí. Corre un vídeo per YouTube, una mena de making of dels assajos i al final, de fet, tot el concert sencer, que és una passada, si no l'heu vist, feu-vos aquest favor i recupereu-lo.
2: Mira, si hi ha coses bones que tingui internet, és una d'aquestes.
1: I tant. Que, per cert, més enllà de la qualitat altíssima de la interpretació de l'obra, evident, destaca l'estreta relació d'amistat que els unia a uns i als altres, i el bé que s'ho passen fent música junts. Clar. També val a dir que s'entretenien fent tonteries a l'estil tocar l'instrument d'algú altre.
2: Sí.
1: Hi ha un moment en el qual Dupré i Perlman s'intercanvien els instruments i també ho fan Barenboim i Mehta. Llavors, el resultat sonor és força còmic, però el so d'aquell violí arrepenjat a la falda de la Jacqueline com si fos un cello minúscul és sorprenent. O sigui, afinació, qualitat de so, vibrat...
2: Quan són tan bons, és que poden fer el que
0: poden
2: vulguin,
0: fer de tot,
2: no?
0: Sí.
1: O sigui, això demostra que era clarament una virtuosa, no? Va ser... De fet, ella segurament una de les primeres superestrelles femenines de la clàssica, no? Més enllà del món de l'òpera, que sí que ja havia tingut grans divas, no? Però, clar, també és referent, doncs, en aquest sentit, tu diràs.
2: Sí, era un dels grans referents en aquell moment ja de la música clàssica.
1: Sí. Aleshores era considerada per tothom una violoncel·lista excel·lent. La seva carrera estava en un moment àlgid, viatjava molt, actuava als teatres més importants del món... I aleshores, el destí cruel pica a la porta. L'any 72, quan ell en tenia 27, comença a notar

0: És a dir, amb 28 anys deixa el violoncel ja. I com va ser a partir d'aleshores la relació amb Barenboim?
1: Doncs mira, a l'inici sembla que Barenboim va estar molt present, com és evident, no?, si a la teva parella li passa una cosa així. Però amb els anys la relació entre ells dos es va anar deteriorant. Barenboim continuava amb una carrera internacional molt intensa i sovint estava de gira. També es va saber, de fet, que ell va arribar a mantenir una relació amb la pianista russa Elena Bashkirova mentre encara estava casat amb Dupré, cosa que va generar molta controvèrsia. Tot i així, no es van divorciar mai i no es pot saber del cert, clar, quins van ser els seus pactes, les seves converses,
2: clar,
1: no?
2: Saber,
1: privades.
2: Sí, sí.
0: Això s'ho saben ells.
1: Exacte, efectivament. Persones properes a Dupré han descrit els últims anys de la relació com emocionalment difícils i complexos. Hi havia afecte i vincle profund, esclar, però també certa distància, dolor i tensions derivades de la malaltia i de les circumstàncies personals. Jacqueline Dupré va morir a Londres l'octubre del 1987, després de 14 anys de malaltia. I atenció, perquè va deixar en herència el seu xelo amb el que havia gravat el famós concert d'Elgar, ni més ni menys que a Yo-Yo Ma.
2: Ostres, mira. Coses. Doncs, Jofre, més, la tenim immortalitzada al cinema gràcies a la pel·lícula del 1998, Hilary i Jackie.
1: Ah, efectivament, sí, la pel·lícula es basa en els records de la seva germana, la Hilary, no? De fet, ella havia escrit unes memòries titulades A Genius in the Family, un geni a la família, en el qual doncs, explica com va ser compartir infància amb una nena com la Jacqueline, amb una facilitat tremenda per a la música. Ella, la Hilary, tocava la flauta, com hem dit abans, però el seu talent no era ni de lluny cap comparable a la Jacqueline, no? Cosa que va comportar certa rivalitat i enveja.
2: Clar, comprensible.
1: Sí. En fi, una virtuosa del violoncel, una artista que desprenia música per tot arreu i que, malgrat els tristos embats de la vida, mai va perdre el somriure. De fet, la gent propera es referia a ella amb el sobrenom de Smiley, que podríem traduir com la riallera.
2: Ai, que bé.
1: Jacqueline Dupré, aquest és el seu retrat.
2: Doncs gràcies, Jofre, per aquest retrat. I a més, ara avui no et podem dir fins aquí 15 dies.
1: Oh.
2: No, perquè se'ns acaba la temporada.
0: Vaja. Ja hem arribat al final.
2: Hem arribat
1: passa
2: al final.
1: Passa el temps volant,
2: Amb aquest retrat que ens has regalat durant aquestes setmanes.
1: Un plaer.
2: I esperem que a la tardor en puguem seguir gaudint.
1: Perfecte, aquí serem, si voleu, i tant.
2: Que vagi molt bé i gràcies.
1: Gràcies, bon estiu.
2: Adéu.

0: Doncs amb el so del violoncel arribem al darrer minut del programa d'avui, Esther, i us recordem, tots els que vulgueu participar en la darrera setmana de la temporada, sobretot a la secció Fake News, perquè volem que sigueu vosaltres qui redacteu la història que posarem a prova aquí a l'equip del programa el proper dimarts. Encara sou a temps. Per tant, històries ambientades, inspirades o potser certes de la música clàssica, ben curioses, això sí, doncs ja sabeu, tots els matins del món, @catmusica.cat.
1: Doncs això mateix, ho deixem aquí, però demà hi tornarem amb les seccions de la Dolors Boatella i de l'Amat Baró, serà molt literari el programa, i la conversa que tindrem a la segona hora amb l'arquitecte i músic Manuel Vallribera.
0: Perfecte, doncs demà us esperem a partir de les 8, que tingueu molt bons dijous i fins llavors.
1: Adéu-siau.

0: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Monestir de Santes Creus per sentir un dels concerts del Festival Jordi Savall del 2025. Una gravació de Catalunya Música del mes d'agost del concert que portava per títol Els Passos Perduts, l'essència ancestral d'Europa i d'Amèrica. Els intèrprets van ser Pierre Hamon, que és un dels grans especialistes europeus en instruments de vent tradicionals, amb una llarga trajectòria en la música medieval del Renaixement i la música de tradició oral. Doncs a ell, a Pierre Hamon, el sentirem amb Ananda Brandau,

que és percussionista, vocalista i investigadora de tradicions rítmiques de cultures diverses, especialment les de les músiques populars i rituals. Doncs tot això és el que sentirem a partir d'ara en aquest concert que no ho era de convencional, no ho era un concert de música antiga europea, sinó que era un viatge sonor per tot de cultures, un programa que reunia instruments i tradicions de diferents continents per mostrar com, per exemple, les flautes han estat sempre presents en rituals, cerimònies o pràctiques comunitàries des de temps immemorials. I comencem perquè primer sentirem un himne al vent, un breu preludi improvisat amb una flauta prehistòrica d'os de voltor, una còpia d'una flauta trobada al País Basc, una flauta que es valora que té uns 20.000 anys. Després sentirem l'himne al cel, que és una dansa ritual improvisada, la sentirem amb una flauta de pan feta amb plomes de còndor, i a continuació arribarà la música de Giraud Riquier, que ens portarà fins al segle XIII. Després sentirem un anònim del XIV, Lucent Estella, i finalment aquest bloc l'acabarem amb un anònim del segle XIII que forma part del manuscrit del rei. És, per tant, música francesa del tombant del segle XIII cap al XIV. Tot això en versió de Pierre Hamon i Ananda Brandao, que són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El concert d'avui ens trasllada en el temps, ens porta cap a una altra època, cap a un altre so, i ho fa amb les versions de Pierre Ramon i d'Ananda Brandau, que són els dos intèrprets que es van sentir al monestir de Santes Creus l'agost del 2025 dins del marc del festival Jordi Savall. El títol del concert, Els passos perduts, l'essència ancestral d'Europa i d'Amèrica, un concert que ha començat amb un himne al vent i interpretat amb una còpia d'una flauta trobada al País Basc, una flauta amb 20.000 anys d'antiguitat. Després hem sentit l'himne al cel, que és una dansa ritual improvisada, aquesta interpretada amb una flauta de pan feta amb plomes de còndor. A continuació ha arribat la música del segle XIII de Giraud de Riquier i a continuació hem arribat al XIV amb Lucente Stella, música anònima d'aquesta primera part d'aquest concert que s'ha acabat amb un anònim del segle XIII inclòs al manuscrit del rei, música francesa del tombant del segle XIII cap al XIV. És el moment en què ens hem mogut fins ara, ara que ens situarem a ple segle XIV, primer amb dos fragments anònims i després amb un dels grans noms d'aquell moment, Guillaume de Machaut. És probablement el nom més gran d'aquella època, un home que tant es dedicava a la música com a la poesia, tant feia els textos com la música de l'obra que l'ha convertit en una de les figures centrals de la cultura europea de la baixa edat mitjana. Machaut va viure de primers del segle XIV i fins a la dècada dels 70, i d'ell, i situats en el que és el context de la Guerra dels 100 anys, ara sentirem un lament i a continuació un virelai, els intèrprets Pierre Ramon i Ananda Brandau.

En aquest bloc al final hi hem sentit música de Guillaume de Machaut, que és un compositor de ple segle XIV. Va viure la Guerra dels Cent Anys, la Pesta Negra, que va causar la mort d'una part enorme de la població europea. Va viure les tensions polítiques entre monarquies, noblesa i església, i també el desenvolupament de grans corts aristocràtiques, on la música, la poesia i el luxe hi tenien un paper fonamental. Machaut és contemporani de figures com Petrarca o Giovanni Boccaccio, i avui hem sentit la seva música des d'aquesta gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025, gravació d'un concert que forma part del Festival Jordi Savall, i on ara hi hem sentit dos fragments anònims de ple segle XIV i després un lament i un virelai de Guillaume de Machaut. Ell és qui ens ha situat en aquest context de la Guerra dels Cent Anys, la guerra que es va extendre del 1337 al 1453, en total 116 anys. Va ser una llarga successió de guerres, de treves i de campanyes militars entre les corones d'Anglaterra i de França. L'origen principal va ser una disputa dinàstica, i entre els noms que apareixen d'aquesta Guerra dels Cent Anys hi ha segurament la figura més famosa, que és Joana d'Arc, aquella jove que afirmaia que rebia missatges divins, aquella que va convèncer el futur rei de França perquè li permetés acompanyar l'exèrcit. La participació de Joana d'Arc va contribuir a aixecar el setge d'Orleans i va donar un impuls moral enorme als francesos. Després va ser capturada, jutjada per heretgia i executada a Rouen, però amb el temps s'ha convertit en un dels grans símbols nacionals de França. Tot això per posar en context aquest segle XIV del qual ens sentim el so avui des d'aquest concert que porta per títol Els passos perduts, l'essència ancestral d'Europa i d'Amèrica. Perquè si fins ara hi hem estat a Europa, ara a continuació començarem a caminar cap al nou continent. Primer sentirem música francesa i després ja improvisacions a partir de motius melòdics i rítmics rituals dels americans de Colòmbia. Després sentirem música tradicional recollida a finals del segle XIX al Perú. Després sentirem una altra dansa tradicional peruana i finalment aquest bloc s'acabarà amb una cançó de bressol Sioux. Tot això ho sentim en la versió de Pierre Amon i d'Ananda Brandao, que són els dos intèrprets d'aquest concert d'avui a Catalunya Música.

ara érem al continent americà. I primer sí que n'hem sentit una de melodia francesa, però després ja ens n'hem anat cap a Colòmbia i després cap al Perú. I finalment aquest bloc s'ha acabat amb música Sioux, que ens ha situat a Nord-Amèrica. Ara tornarem a baixar pel continent americà i sentirem les 6 improvisacions que van tancar el concert que us oferim avui, aquesta gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 al Festival Jordi Savall, i que es va acabar amb les 6 improvisacions amb diversos instruments de les civilitzacions precolombines de Sud-amèrica. Sentirem música del Golf de Mèxic o música peruana. I tot això s'enllaçarà amb el que va ser el final definitiu al concert. Un minut de música extret de la banda sonora de la pel·lícula d'animació de l'any 2018, Pachamama. Ho sentim en la versió dels dos intèrprets d'avui, Pierre Gamon, que és una de les figures més destacades de la música antiga francesa, cofundador de l'ensemble La Francesca, que ha treballat extensament sobre la música de Guillaume de Machaut, de qui n'hem sentit música fa uns minuts, i algú que col·labora regularment amb Jordi Savall des de mitjan dels anys 90. Pierre Gamon, en aquest concert el sentim al costat d'Ananda Brandão.

Aquestes improvisacions amb instruments de les civilitzacions precolombines de Sud-amèrica són el final del recorregut que us hem proposat de fer avui, el recorregut de Pierre Amon i Ananda Brandão pels passos perduts per aquella essència ancestral d'Europa i d'Amèrica. Era el títol del concert que van fer al Festival Jordi Savall l'agost del 2025, el concert que us hem ofert avui i que s'acaba amb aquestes improvisacions i també amb aquest fragment extret de la banda sonora de la pel·lícula d'animació Pachamama. Punt final definitiu a aquest recorregut que, com us dèiem, ens situa dins del Festival Jordi Savall. En l'edició del 2025 tenia com a lema homenatge a la diversitat. I aquest concert que us hem ofert n'era probablement una de les expressions més directes. En lloc de centrar-se en un repertori escrit, explorava les arrels comunes de les cultures a través del so i mostraia connexions entre Europa, Amèrica i tradicions molt anteriors a la música acadèmica occidental. Tot aquest recorregut que ha començat amb una flauta que té 20.000 anys i que es va trobar al País Basc a partir del breu preludi improvisat amb què ha començat aquest concert amb recorregut els segles XIII i XIV, hem sentit la música de Guillaume de Machaut i ens hem traslladat al continent americà per sentir també el so d'aquella música precolombina. Tot plegat la proposta de Pierre Amon i d'Ananda Brandão.

0: Oh, que va gravar Catalunya Música al Monestir de Santes Creus, un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert Sergei Rachmaninov i el seu segon trio amb piano, en re menor, l'opus 9 que ara interpreta el trio Baradin.

0: Música de cambra de Sergei Rachmaninoff. Aquest era el segon trio amb piano en re menor, l'opus 9, en versió del trio Baradin.
1: Catalunya Música.
2: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
1: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
2: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
1: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a 1:00 PM amb Marta Lanau.
2: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música, on si no. Aquesta setmana una mica més curta, perquè com sabeu, pels que ens estigueu escoltant en rigorós directe, ahir va ser Sant Joan i per tant vam fer festa. Doncs bé, aquesta setmana, precisament relacionant-ho amb la nit més màgica de l'any, estem dedicant aquests programes a les festes paganes i als personatges fantàstics i mitològics que les protagonitzen.
2: Exacte, el faune, la consagració de la primavera, tot plegat, Albert, molt centrat en un país i en una època, eh?
1: Doncs sí, i més que un país, podríem filar més prim i dir una ciutat.
2: Sí, jo posaria una R al mig.
1: Exacte, París. París, a les acaballes del segle XIX i principis del segle XX. I avui, de fet, no marxarem de França per continuar descobrint un altre ballet d'un compositor mal etiquetat com a impressionista i que, en realitat, el que és impressionant.
2: Sí.
1: Més que impressionista.
2: És una cosa que no ens agrada gens,
1: gens.
2: Sí, sí, vinga, va, comencem i tornem a França.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Aquí, en principi, més enigmàtic, eh? Més cinematogràfic,
1: i
0: també.
1: Preciós, i preciós, deixa'm-ho dir, també. Aquest misteri que... Sí. Que et presenta a l'inici, que arribem a aquesta mena de clímax que acabem d'escoltar ara mateix, no?
0: Sí, sí.
1: I a més a més, una obra molt influenciada per les sonoritats que hem estat escoltant als programes anteriors aquesta mateixa setmana.
0: I tant, i tant. I és que si no ens movem de França i a sobre ens situem l'any 1912, any en el que Stravinsky doncs, també estava fent les seves, amb els seus ballets, L'ocell de foc, Petrushka, o La consagració de la primavera, doncs està clar, el resultat és aquest.
1: A més, és una qüestió ja de gairebé matemàtica, eh? Si sí. Dilluns parlàvem de Debussy i dimarts de Stravinsky, és gairebé lògic, dins la nostra lògica, potser,
0: doncs sí.
1: No? Que no podia faltar el gran compositor d'aquella època, en aquell context, en aquella mateixa ciutat, com ho va ser el grandíssim Maurice Ravel.
0: I Albert, digui. Tant que hem lluitat en contra de les etiquetes amb Ravel, i la veritat és que escoltant aquesta música es fa difícil no etiquetar-lo com a impressionista, no?
1: Absolutament, perquè amb aquest so tan propi d'orquestra impressionista que hem escoltat ara mateix, i que tenim de fons, eh?
0: Sí.
1: I aquestes línies que són poc definides, sense cap ritme massa establert, no? Quin ritme hi ha aquí de fons ara mateix? És difícil de definir.
0: Sí, exacte.
1: El cert és que s'apropa, i molt, a l'estètica del seu amic Claude Debussy, sense
0: totalment.
1: Cap dubte,
0: sí, sí,
1: no?
0: De totes maneres... sembla que estiguem aquí fent un cafè i no avancem, eh? Perquè, de fet, ni tan sols hem dit el que estem escoltant.
1: És veritat,
0: eh?
1: Anem a pams, no? El que estem escoltant és el ballet Daphnis i Chloé, una obra a la que Ravel va estar treballant des de l'any 1909 i fins al 1913, i de la qual en van sorgir diverses suites orquestrals.
0: Fixa't, eh? La consagració és un ballet,
1: sí.
0: El preludi a la migdia d'un faune es va utilitzar com un ballet per Nijinsky, i Ravel també crea música per ser ballada, no? I és que... Fixa't, és que... Aquí hi ha unes sirenes, unes nimfes, eh, cantant.
1: Sí.
0: No, és que aquesta sonoritat tan onírica és perfecta perquè els nous aires de la dansa contemporània doncs poguessin expressar aquests mons fantàstics que aquests personatges mitològics i fantàstics doncs com ho són, no?, les nimfes.
1: I o al revés també, no?, que d'alguna manera es va demostrar que la dansa era un molt bon camí perquè els compositors despleguessin la seva imaginació, no?,
0: sí,
1: sense límits i sense por.
0: Entre un i l'altre,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, són dos camins. Jo crec que una cosa no anula l'altra, crec que una cosa alimenta l'altra en els dos sentits, em refereixo.
0: Totalment.
1: I si li sumem, a més, l'expertesa de Ravel amb l'orquestració, perquè hem de recordar que Ravel era un grandíssim orquestrador, doncs aquests mons encara llueixen més, com podem estar escoltant ara mateix de fons. Però va, posem una mica d'ordre i anem a endinsar-nos dins d'aquest ballet de Ravel, aquest Daphnis i Chloé, que avui, ja us avancem, serà el nostre protagonista.

0: Com dèiem, Daphnis i Chloé és un ballet amb música d'amor i rebel, estrenat l'any 1912 a París. L'obra va ser creada, com no es podia saber, per als ballets russos, que van ser la famosa companyia dirigida pel també famós Sergei Diaghilev, amb coreografia de Michel Fokine i escenografia de Leon Bakst. La música és considerada una de les més importants i elaborades de Ravel, i ell mateix la va definir com, atenció, una simfonia coreogràfica, que és un nom molt bonic, una expressió que de fet et dona pistes, no?, de la seva ambició artística i la seva dimensió musical. Vull dir, no deixa de ser una simfonia per la seva càrrega musical i no deixa de ser un ballet al cap i a la fi.
1: Exacte.
0: Però no pel fet que sigui ballable hi ha d'haver menys música.
1: No, ni molt menys, ni molt menys, sí, sí. El ballet està basat en una novel·la pastoral de l'antiga Grècia atribuïda a Longus, escrita probablement al segle II després de Crist. Aquesta història doncs, narra l'amor entre dos joves pastors, Daphnis i Chloé, i en un entorn doncs, natural, idíl·lic. No? Tot i això, la versió del ballet simplifica i adapta el relat original per convertir-lo en una obra escènica coherent, amb una estructura clara i, sobretot, amb un fort component simbòlic.
0: L'obra té una durada aproximada d'una hora i es divideix en tres parts o quadres, cadascun format per diverses escenes, la majoria dels quals són danses. Tot i que va ser concebuda com un ballet, avui en dia és habitual que s'interpreti com una obra de concert, ja sigui completa o en les diverses suites orquestrals que existeixen.
1: Per entendre millor Daphnis i Chloé, doncs és important situar-la en el seu context, i és que, com sabeu, a principis del segle XX... doncs els ballets russos eren una de les companyies més innovadores del moment. Diaghilev volia crear espectacles que integressin música, dansa i arts visuals d'una manera totalment nova. I clar, en aquest context va encarregar a Ravel doncs, la composició d'aquest ballet l'any 1909.
0: I aquest, Ravel, va treballar en la partitura durant uns 3 anys en col·laboració amb Fokine. Aquest procés no està exempt de dificultats, ja que hi havia diferències d'opinió sobre aspectes com l'escenari i l'enfocament dramàtic. A més, la música de Ravel era complexa i exigent, cosa que, a més, clar, va acabar dificultant els assajos dels ballarins.
1: Com si no fos complexa i exigent la música de Stravinsky o de Debussy.
0: Ja. No, precisament, de fet, hem de recordar que la setmana que vam dedicar a Diaghilev us comentàvem la dificultat de treballar amb Diaghilev perquè tenia molt clar el que ell volia. Llavors, sí, sí, jo t'encarrego una obra, però...
1: vull que la facis així.
0: Jo sé com fas, quin és el teu llenguatge i sé més o menys on vull que vagis.
1: Sí, sí, sí. Finalment, el ballet es va estrenar el 8 de juny de 1912 al Teatre du Châtelet de París, amb els ballarins doncs, Nijinsky i Tamara Karsavina en els papers principals. La direcció musical va anar a càrrec de Pierre Montu.
0: I tot i que l'estrena no va ser tan escandalosa com la de la consagració de la primavera d'Stravinsky, també hem de dir-vos que no va ser un èxit immediat. Amb el temps, però, l'obra ha estat reconeguda com una de les grans creacions del repertori orquestral i del món de la dansa.

0: Anem endinsant-nos una mica en l'argument d'aquest ballet, no? Perquè la història us la podeu imaginar una mica, perquè dèiem que era un context pastoral, idíl·lic. De fet, el nucli de Daphnis i Chloé és una història d'amor senzilla, però plena d'episodis simbòlics i dramàtics. L'acció se situa a l'illa grega de Lesbos, en un entorn natural i idealitzat, amb prats, boscos sagrats i la presència constant de divinitats com Pan i les nimfes.
1: De fet, abans podíem escoltar l'inici de l'obra, que visualment comença doncs, amb un paisatge pastoral, amb un prat situat prop d'un bosc sagrat. Hi ha una cova dedicada a les nimfes, figures divines de la natura i una roca que precisament recorda la forma del déu Pan. És primavera i l'ambient doncs, és lluminós i tranquil.
0: Un grup de joves pastors i pastores entren en l'escena portant ofrenes a les nimfes. Aquest moment inicial ja ens mostra, per tant, un element que és clau en aquesta obra, la relació entre els humans i la natura sagrada i ritualitzada.
1: En sona, això?
0: Clar. Els personatges no viuen separats del món natural, sinó que en formen part. De fet, si us hi fixeu, una temàtica molt de moda en aquella època, com passaria exactament a la consagració de la primavera d'Stravinsky.
1: Tal qual, tot està molt relacionat, eh? Entre aquests joves hi ha, doncs, això, Daphnis i Chloé, els protagonistes. Ell és un pastor de cabres i ella és una pastora. Tots dos són molt joves i encara estan descobrint, doncs, els seus sentiments. Quan apareixen junts, es fa evident que hi ha una connexió especial entre ells, tot i que encara no entenen completament

0: Què els hi passa?
1: En aquest moment apareix un altre personatge important, Dorkon, un pastor que també està enamorat de Chloe. Aquest element introdueix el primer conflicte en la història, com ho és aquest triangle amorós, com passa en tantíssimes
0: com
1: obres.
0: Com sempre, sí, sí. Les noies comencen una dansa al voltant de Daphnis, que es converteix en el centre d'atenció. Chloe observa aquesta dansa i aquesta escena i experimenta doncs una cosa molt humana, no? Gelosia, per primera vegada. Aquest detall és molt significatiu perquè, clar, mostra el despertar emocional, les emocions amb els personatges. Clar, l'amor no és només felicitat, sinó també inseguretat i, clar, poder perdre l'altre.
1: Fixeu-vos l'heroi Siegfried sent la por quan s'enamora.
0: Exacte.
1: Que ell era, no és mai víctima de la por fins que descobreix l'amor de Brunhilde. Doncs bé, més enllà de la tetralogia, la Parquem, que va anar molt bé per ser aquelles setmanes a nivell d'audiència, dir-vos que seguim amb l'argument, eh? Dorkon intenta seduir Chloe amb una dansa, però el seu estil és més ruda i menys refinat que el de Daphnis. Això provoca una mena de competició entre els dos homes. Finalment, Daphnis és qui aconsegueix impressionar Chloe amb aquesta dansa que ara sona de fons i que al mateix rebel titula com a dansa lleugera i graciosa de Daphnis. Aquest moment, a més, reforça el vincle entre aquests dos joves.

0: I arriba el conflicte, perquè tot sembla anar bé fins que apareix la figura femenina de Lyseion, que intenta seduir Daphnis amb aquesta dansa que justament ara estem sentint de fons. Aquest episodi torna a posar a prova la relació entre els protagonistes. Daphnis ara es mostra vulnerable davant la temptació i això genera tensió, esclar, amb Chloe.
1: O sigui, ara perquè estem trepitjant la música i estem a la ràdio, evidentment, no?
0: Sí.
1: Per tant, clar, hem de fer un esforç imaginatiu, però fixeu-vos en això que estem explicant i la música una mica que podem sentir, no?, i que s'hi sent de fons, que és una música absolutament descriptiva, és una música sinuosa, és una música sensual.
0: En el context de la dansa, clar.
1: Exacte.
0: D'aquest ballet, vull dir, sí.
1: Vull dir que funciona molt bé, no? O sigui, és un llenguatge que a Ravel li funciona molt bé i que, a més, ell és tot un expert, eh?
0: Vull dir, és una música molt sensual, sí.
1: Absolutament.
0: La podríem utilitzar en la nostra vida privada.
1: Sí. És veritat.
0: No?
1: Sí. El moment més dramàtic d'aquesta primera part, doncs, arriba amb l'aparició d'un grup de pirates, fixeu-vos. Aquests personatges representen, doncs, una força externa i violenta que irrompen el món idíl·lic dels pastors. Els pirates, finalment, ataquen i segresten Chloe, trencant, doncs, completament aquell món oníric i bonic i aquella harmonia inicial.
0: Daphnis intenta salvar-la, però no ho aconsegueix. Aquest fracàs marca un punt d'inflexió en aquesta història perquè el jove passa de la innocència a una experiència de pèrdua i desesperació.

0: Aquesta que estem escoltant ara, tan sinuosa, és que de fet és una música molt hipnòtica, també.
1: Molt.
0: Eh?
1: Això podrien ser cants de sirena, no? Ja que parlàvem de pirates.
0: Sí. No? Bé, pirates no són sirenes, però sí que estan al mar, no?
1: No, exacte, però moltes vegades és allò, relacionen les sirenes,
0: sí,
1: amb els pirates.
0: I tant,
1: no?
0: I tant. Aquesta és la introducció de la segona part del ballet d'Afnis i Chloé, que ens trasllada al campament de, precisament, els pirates. Chloé és portada davant del seu líder, que la força a ballar per entretenir-lo. Aquesta escena és molt important perquè mostra la vulnerabilitat de la protagonista i el contrast entre el món natural i el món violent dels pirates.
1: Sí, Chloé es veu obligada a dansar, però no ho fa amb alegria, sinó amb por i resignació. Aquest moment és especialment intens perquè la dansa, que abans era doncs, una mica una expressió de festa, de comunitat, no? Ara, clar, ara es converteix en una imposició.
0: Clar. Quan la situació sembla desesperada, es produeix un gir inesperat. Apareixen forces sobrenaturals, les nimfes i el déu Pan, i intervenen per salvar Chloé. L'escena s'omple aleshores de fenòmens misteriosos i aterridors per als pirates.

0: amb aquesta batalla, no? El que el Pedro deia ara fora d'antena. No és agressiu, clar.
1: No és aquella agressivitat stravinskiana.
0: No, clar.
1: Perquè aquí no... O sigui, aquí, per ser stravinskià, faltaria la politonalitat i la polirritmia.
0: Faltaria una violència més descarnada,
1: sí,
0: no, en aquest cas.
1: Sí, i uns acords més agressius.
0: Però si comparem amb la resta de la música que hem anat escoltant, és molt més violent, no?
1: I tant. Sí,
0: Pan, aquesta figura associada a la natura salvatge i al poder instintiu, provoca el pànic entre els pirates que fugen espantats. Aquesta intervenció divina reforça una idea central de l'obra. La natura no només és bella, sinó també poderosa i protectora. Mm.
1: Hem de tenir en compte també que encara no havia passat la Primera Guerra Mundial, que va ser un trauma per Ravel.
0: Sí.
1: I per tant fa una música, malgrat guerrera, fa una música amable, no?
0: Sí,
1: i
0: encara, encara sí, aquest, hi ha aquest cert aroma optimista.
1: Exacte, sí, sí. En aquest punt, doncs, Chloé és alliberada i el perill, doncs, acaba desapareixent. I aquest moment, doncs, marca el triomf, finalment, de les forces naturals i espirituals sobre la violència humana.

0: És curiós com la música descriu, perquè fixeu-vos, aquesta, estem a la, al principi de la tercera part del, del ballet, amb una de les escenes més famoses de l'obra, l'alba. Mm. S'ha fet de dia, ara ho estàvem escoltant, no? És precisament aquesta part que estàvem escoltant.
1: Sentim els ocells.
0: I, exacte, sí. I és que la música de Ravel descriu doncs, el naixement del dia, no? Amb, amb una gran delicadesa i bellesa. És un moment de calma, després de la tensió anterior, i clar, simbolitza doncs, la renovació i l'esperança.
1: Daphnis reapareix i es retroba amb Chloé. Aquest retrobament és un dels moments més emocionants del ballet, ja que representa

0: Presenta la superació de les dificultats i la consolidació de l'amor entre els protagonistes.
1: A continuació, doncs, els personatges representen una mena de pantomima o dansa simbòlica que precisament evoca la història de Pan i la ninfa Syrinx. Aquesta escena funciona com una història dins de la història i reforça precisament el vincle entre els humans i els mites. Finalment, l'obra culmina amb una gran dansa general que celebra la unió de Daphnis i Chloé, una dansa plena d'energia i alegria que representa precisament el triomf de l'amor i de la vida.
0: L'argument en conjunt mostra un recorregut clar, des de la innocència inicial, passant pel conflicte i el perill, fins a una resolució que és feliç, una estructura molt típica d'un relat clàssic, però aquí està enriquida amb la presència constant de la natura i els elements mítics.
1: Sí, i tot plega gràcies a la música de Ravel, que amb aquesta obra és especialment rica i complexa. Està escrita per a una gran orquestra i, fixa't, abans sentíem aquelles veus, no? I és que inclou un cor sense paraules, que aporta, evidentment, una dimensió extra sonora molt especial, no?
0: Quan diem un cor sense paraules vol dir que no hi ha un text.
1: No hi ha un text.
0: Fan,
1: sí,
0: exacte. A més, un dels aspectes més destacats amb forta influència wagneriana és l'ús dels leitmotiv recurrents, no?, que ajuden a donar unitat temàtica també a l'obra.
1: Sí.
0: També és molt important el tractament del color orquestral. Ravel utilitza els instruments de manera molt imaginativa per crear atmosferes i paisatges sonors.
1: I és que, com dèiem, i malgrat tot, doncs, la música està clarament influïda per l'impressionisme, amb harmonies suaus, amb textures riques. Molts crítics, de fet, consideren que aquesta és una de les obres més importants del compositor. Potser d'aquí, com que és una de les obres més importants, l'etiqueten d'impressionista.
0: Clar,
1: no?
0: Potser sí.
1: Però no és així, eh? I fins i tot, doncs, evidentment, una de les millors del repertori orquestral del segle XX.

0: Més enllà de la història d'amor que us hem explicat, Daphnis i Chloe també es pot interpretar com una celebració de la natura i de la vida, perquè l'obra presenta un món en què els humans viuen en harmonia amb el seu entorn i en què les forces naturals tenen un paper central. També és, però, una obra sobre el creixement emocional. Daphnis i Chloe passen de la innocència a una comprensió més profunda dels seus sentiments a través de l'experiència del conflicte i la pèrdua. La vida, no? Vull dir, la vida és així.
1: Totalment.
0: La presència dels déus i dels elements mítics reforça, doncs, la idea que el món natural té una dimensió també espiritual. I la intervenció de Pan no és només un element narratiu, sinó també un símbol del poder de la natura.
1: Exacte, i és que al final Daphnis i Chloe és una obra que combina música, dansa, però també una narrativa, doncs, d'una manera excepcional, eh? Tot i que partís d'una, podríem dir, una història senzilla, aconsegueix, doncs, crear un univers ric i complex, doncs, ple de matisos emocionals i simbòlics. De fet, el seu argument, centrat en l'amor entre dos joves pastors, es desenvolupa a través d'una sèrie d'episodis que inclouen, clar, molts sentiments, no? Gelosia, temptació, violència, salvació, com deies tu, Albert, la vida mateixa.
0: I tant.
1: Aquest recorregut culmina, doncs, amb una celebració final que simbolitza, doncs, la victòria de l'amor i de la vida.
0: Amb el temps, el ballet s'ha consolidat com una de les grans obres de la música occidental i continua fascinant tant per la seva bellesa sonora com per la seva capacitat d'evocar un món idealitzat i profundament humà.
1: Doncs, Albert, després d'endinsar-nos en aquest món fantàstic, jo crec que l'hauríem d'escoltar sense interrupcions, no?
0: La part que puguem, perquè la part que puguem. És impossible,
1: exacte.
0: Eh? Anem a l'audició.
2: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Com dèiem, arribem a l'audició i, com no pot ser d'altra manera, us proposem escoltar el ballet Daphnis i Chloe d'Amor i Rebel, però la part final, perquè no tenim, malauradament, temps per escoltar l'obra sencera.
1: Exacte, i ho farem amb la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Pierre Boulez.
0: Doncs som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Acabem d'escoltar el genial ballet Daphnis i Chloé, de Ravel, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Pierre Boulez. I amb ells, doncs, ens acomiadem fins al proper programa, que serà demà a l'una del migdia, aquí a Catalunya Música.
2: Pau Blas i el control tècnic, Joc Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
0: Oh, fixa't com sona...

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal el violoncel·lista Roger Murallo Ros. Avui el nostre convidat dedica la seva llista al yin i al yang, en la música i la vida. La música està completament relacionada amb la vida, creixement musical i creixement personal. Tot està connectat, tot flueix alhora, per un camí compartit ple d'històries humanes i musicals. Avui ens ho explica Roger Murallo. Comencem.
3: Hola, em dic Roger Murallo Ros, sóc violoncel·lista concertista i aquesta és la meva llista de recomanacions.

La llista d'avui dijous la dedico al yin i al yang en la música i en la vida. Penso que la música està totalment relacionada amb la vida. Penso que el creixement com a intèrpret, en el meu cas, ha d'anar 100% lligat, o va lligat, totalment lligat, amb el creixement personal. No? I la música va totalment lligada amb el que el compositor viu i experimenta en la seva vida i en el que li passa a la societat, no? I és que la filosofia del yin i el yang parla de la connexió, de que no hi ha blanc o negre, sinó que en tot, en tots nosaltres i en tot, en la música, en la vida, no hi ha una part sense l'altra, no? A l'Occident tenim molt la tendència d'etiquetar algo de blanc o negre, però és que no és blanc o negre, sinó que és blanc i negre. Alguna cosa té més blanc i menys negre, però tot té les dues parts. I en concret aquesta obra de Beethoven, el quartet número 11 en fa menor, opus 95 en el primer moviment, i és que en la música de Beethoven s'hi plasma molt bé aquestes dues parts, no? Per un cantó, en aquest quartet, per exemple, hi podem escoltar la part impulsiva i enfadada de Beethoven, i per altre, moments bonics i tendres, no?

Ostres, definir-se amb un mateix sempre és complicat, però crec que sóc una persona que viu al límit i sempre està buscant el balanç. Aquest equilibri tan delicat en una vida tan moguda i plena. Sí, crec en la vida i en l'esperança de que tot sempre pot anar millor.

0: El Quartet Casals interpreta el primer moviment del quartet de corda número 11 de Ludwig van Beethoven.
1: Continuem amb el meu arranjament per a violoncel sol de les veus humanes de Magín Maguer, que també forma part del disc La veu de Casals, i el qual li dona, juga amb el títol del disc, perquè és una música introspectiva, reflexiva. És una música que et dona pau. El mirar endins, l'introspeccionar, dona pau. I és curiós perquè quan estava fent l'arranjament d'aquesta obra no podia parar de plorar. És una obra molt bonica, és una de les perles del barroc per a viola de gamba i que he plasmat per a violoncel sol. El que es faria amb 6 cordes en una viola de gamba ho he de fer amb 4, no? No ha estat fàcil, però ha valgut la pena.

0: El nostre convidat Roger Murelló presenta el seu arranjament per cello sol de les veus humanes de Marén Maré, que interpreta ell mateix. El trobareu al disc La veu de Casals.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

continuo amb el trio de clarinet de Brahms, perquè el considero una de les obres emblemàtiques del repertori de cambra que inclou violoncel. La bellesa que desprèn aquesta música, els sentiments profunds, són molt bonics. I us posaré una gravació que vaig fer tocant amb l'Oriol Estivill, el clarinetista Oriol Estivill i el pianista Dani Ruiz, a la Primavera Musical de Vista de Vella, perquè amb ells anem fent concerts de tant en tant per Catalunya. Penso també que en la música de Brahms hi podem molts cops

Era el segon moviment del trio de clarinet, cello i piano de Johannes Brahms, amb Oriol Estivill, clarinet, Roger Murelló, cello i Dani Ruiz, piano.

Continuem amb una obra que en el seu moment va ser trencadora, va fer tota una revolta en l'estrena de París, i és La consagració de la primavera de Stravinsky, que la vaig tocar a un encontre de la Honde, i és que va ser una experiència brutal, no et deixin indiferent aquesta obra. I això ho lligo amb que avui en dia penso que hauríem d'estar més oberts en la música actual, no? Perquè al llarg de la història la música que la gent sentia que era diferent del que estava acostumada no tenia una bona acollida. I és que en general en la vida els humans tenim la tendència a rebutjar tot allò que desconeixem i del qual no estem acostumats, no? Perquè a la nostra ment no li agraden els canvis. Però com ja he dit altres vegades, la vida comença fora de la zona de confort, en lo desconegut. I per tant penso que és molt important anar a escoltar la música dels compositors actuals que parlen del que estem vivint actualment des de la seva visió del que la nostra societat viu, i per tant anar oberts als concerts i estar més oberts a aquesta música a veure què ens diu, perquè la música parla de moltes maneres diferents, i la música és molt diferent, n'hi ha per tothom, n'hi ha per tots els gustos, i en el dia a dia nostre mateix vivim coses molt diferents també, per tant tot això es veu plasmat en la música, i en concret la música actual és la que reflecteix la societat actual, i per tant penso que hauríem de sentir-la més propera.

0: Era la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky amb l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham dirigida per Sir Simon Rattle.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

tanquem amb l'adagio per a cordes de Barber per acabar amb esperança, perquè crec en el bo de la humanitat, que n'hi ha molt, i és que el bé normalment no fa soroll. La foscor més gran mai pot amb la llum més petita.

0: Era l'adagio per cordes de Samuel Barber amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Sir Simon Rattle.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarría.
1: Seguim instal·lats a l'any 1932. Déu-n'hi-do, quin any i quina convulsió, quina agitació que vivia el món sencer, amb aquestes crisis dramàtiques, no només socials, sinó també polítiques i econòmiques, per descomptat. Recordem que en aquest any 1932 és quan els Estats Units arriben al punt més tràgic i dramàtic de la seva crisi, just després i provocada pel crac del 29. Però la crisi també era política. Alemanya, per exemple, en que hi va haver fins a 3 presidents diferents. No s'aguantava ni un sol govern aquest any 1932. Sabeu qui se'n va sortir? Qui se'n va aprofitar d'aquesta situació? Doncs un senyor que anava amb el bigotet i que tenia molt males intencions, que es deia Adolf Hitler, i que va guanyar les seves primeres eleccions l'any següent, el 33. Us en parlarem avui i també en el programa de demà, que explorarem la música popular també, que distreia, que entretenia i que era una miqueta el refugi de tota la població que patia tantíssim aquest any 1932, la música de jazz, les cançons, els estàndards i el ball. Això, però, serà demà. Avui viatjarem des de Rússia fins als Estats Units, passant per París.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I volem dedicar els minuts inicials del nostre quart capítol del Sincronies d'aquesta setmana 1932 a un compositor que aquest any tenia 29 anys. Un compositor armeni, a un compositor de fet nascut a Tbilisi, la capital de Geòrgia, però d'origen armeni, que va néixer el 1903 i que va morir l'any 1978. Ja us podeu imaginar que en va viure de tots colors, perquè va viure sota el règim soviètic i això evidentment va afectar moltíssim a la seva producció musical, Aram Khachaturian.

Aram Khachaturian, nascut a Tbilisi, a Geòrgia, el 6 de juny de 1903 i que va morir a Moscou el dia 1 de maig de 1978. Un compositor molt prolífic, d'origen armeni, però nascut a Geòrgia, criat a Tbilisi, es va traslladar a Moscou quan tenia només 18 anys, després de la implantació soviètica de tota la zona del Caucas. Un compositor que, de fet, podríem qualificar d'autodidacte, tot i que es va matricular a l'Institut Musical Gnesin i després va estudiar també al Conservatori de Moscou, a la classe de Nikolai Miaskovsky, que va ser el seu professor de composició. Té diverses obres molt interessants, tres concerts molt remarcables, el concert per a piano i orquestra,

orquestra, el concert per a violí i el concert per a violoncel, però destaca sobretot, i el coneixem per les seves grans suites extretes dels seus ballets, especialment els ballets Espartacus i Gaianer, al qual pertany aquesta famosíssima peça musical.

Khachaturian va ocupar diversos càrrecs de molta responsabilitat dins de la Unió de Compositors Soviètics. Per tant, va seguir les directrius d'aquest govern soviètic, especialment a partir dels anys 30, i es va acabar unint al Partit Comunista el 1943. Juntament amb Sergei Prokofiev i Dmitri Shostakovich, va ser un dels grans compositors de la Unió Soviètica durant el segle XX, però va ser denunciat com a formalista. La seva música va ser qualificada com a antipopular, vanguardista, experimental, i això no els va agradar gens. El 1948, moltes de les obres de Khachaturian van ser prohibides pel règim soviètic. Això passava després de la Segona Guerra Mundial. Khachaturian, a diferència dels seus coetanis, Shostakovich i Prokofiev, en la seva maduresa va viatjar molt per Europa, per Amèrica Llatina i fins i tot als Estats Units, fent concerts amb les seves pròpies obres. L'any 1957, Khachaturian va convertir-se en secretari de la Unió de Compositors Soviètics, un càrrec que va mantenir fins a la seva mort.

Khachaturian es va graduar el 1929 després d'escriure les seves primeres obres per a piano i violí, com aquesta que estem sentint de fons, la seva sonata per a piano i violí, i va començar a rebre classes de Miaskovsky. Es va diplomar el 1934, amb 29 anys. És d'aquesta època que daten moltes de les seves obres, potser no gaire conegudes, però ara ens ve de gust de proposar-vos escoltar un tastet del trio per a violí, clarinet i piano, l'Opus 30, una obra del 1932 i que està basat en melodies folklòriques tradicionals de la seva terra, especialment d'Armènia, no només de Geòrgia, que és on va néixer. Per tant, us proposem escoltar l'Allegro, el segon moviment dels tres que integren el trio en sol menor. Clarinet, violí, piano és el seu Opus 30, una obra del 1932. Sentirem la interpretació que en van fer l'ensemble Contempo, dirigits per Isaac Rodríguez, en un enregistrament que van fer els equips tècnics de Catalunya Música l'any 2008, un concert en directe que va ser enregistrat per Catalunya Música. Sentim l'Allegro, dura 4 minutets i escaig, d'aquest trio en sol menor per a clarinet, violí i piano.

0: Doncs aquest era l'Allegro, el moviment central dels tres que integren el trio en sol menor per a clarinet, violí i piano, l'opus 30 d'Aram Khachaturian, una de les primeres obres de rellevància, aquesta data del 1932, tot i que no està enregistrada en discos compactes comercials, però la nostra emissora va enregistrar un concert, el 2008, de l'ensemble Contempo, que dirigeix Isaac Rodríguez, els músics del qual van interpretar aquest trio en sol menor. N'hem sentit l'Allegro.
1: Sincronies.
0: I ara volem dedicar una bona part del nostre programa d'avui a una compositora que en aquest moment tenia 45 anys, el 1932. Una compositora de la qual ahir ja vam escoltar un concert per a piano i orquestra. Però avui us volem fer 5 cèntims també de la seva biografia i de com una dona afroamericana que es vol dedicar a la música se'n surt en una època com aquesta. I dedicant-li tot aquest espai i escoltant la seva música, volem homenatjar, reivindicar i també explorar la biografia i la producció musical d'aquesta compositora afroamericana, recordem-ho, nascuda el 9 d'abril de 1887, al Little Rock, a l'estat d'Arkansas, als Estats Units, i que va morir quan tenia 66 anys, l'any 1953. Una compositora que va fer gairebé 500 obres, la meitat de les quals dedicades al piano, que era el seu gran instrument. Però entre aquestes obres també hi trobem 4 simfonies, 3 concerts per a piano, un concert per a violí, diverses obres de música de cambra, moltes cançons per a veu i piano i, per descomptat, adaptacions i arranjaments molt especials i molt interessants d'espirituals negres. Us parlem i fem 5 cèntims de la biografia de Florence Price.

Recordem-ho, Florence Price va néixer en una comunitat racialment integrada a la vila de Little Rock, a la ciutat de Little Rock, a l'estat d'Arkansas, el 9 d'abril de 1887. Quan tenia 4 anys, va tocar el seu primer recital de piano. Quan tenia 11 anys, Florence ja havia acabat i havia publicat la seva primera composició. De fet, va fer uns estudis molt brillants i es va graduar a l'escola

Escola secundària quan tenia 14 anys. Va ser la millor estudiant de la seva classe. Florence havia pres la decisió de dedicar-se a la música i sabia que només hi havia 3 dones compositores als Estats Units i totes 3 de raça blanca. 3 compositores que havien estat interpretades les seves obres per orquestes sinfòniques: Margaret Lang, Helen Hopper-Kirk i Amy Beach. Florence, amb 14 anys, era massa jove per anar a la universitat, però va continuar estudiant música i a formar-se pel seu compte.

Quan tenia 16 anys, Florence Price va començar a la universitat, al Conservatori de Nova Anglaterra. George Chadwick, compositor i professor del Conservatori de Nova Anglaterra, va exercir una enorme influència sobre Price. Chadwick es va destacar en particular per la seva atenció i els seus suggeriments pel que fa a l'ús de melodies i de ritmes populars dels afroamericans als Estats Units. Price va començar a respondre als seus instints compositius i va començar a estudiar composició a 17 anys. Chadwick li donava molt de suport, no només amb ella, a les compositores que estudiaven en aquest conservatori de Nova Anglaterra, perquè les va acceptar totes a la seva aula, cosa que en aquell moment era una excepció. Price utilitzava melodies d'espirituals, també ritmes i harmonies, i Chadwick donava suport a l'ús d'aquest material musical. Molts dels títols de les composicions de Florence Price parlaven de la història i de les dures condicions de vida dels afroamericans als Estats Units, especialment en les generacions anteriors, quan eren encara esclaus, i això va passar un parell o tres de dècades abans de que ella naixés. Per tant, ella va voler també recordar totes aquestes situacions.

I es dona la circumstància que la major part del repertori enregistrat comercialment que tenim de Florence Price, pertany a la dècada dels anys 30, bàsicament totes les obres 30, pot ser als anys 40 i 50, també n'hi ha algunes, però des de l'estrena de la seva primera sinfonia van començar a sortir un munt d'obres realment interessantíssimes. Moltes de les obres i els títols de les composicions que feia Florence Price descriuen la història i les circumstàncies duríssimes de la realitat de la vida dels afroamericans durant aquella època, durant el segle XIX, alguns dels quals encara estaven esclavitzats només dues dècades abans de néixer ella, de néixer Florence Price. Ara sentirem una obra molt vinculada amb aquestes vivències, la Ethiopian's Shadow in America, és a dir, l'ombra d'Etiòpia a Amèrica, una obra del 1932, una obra per a orquestra, que, de fet, va presentar-la al concurs Rodman Warmaker Music Contest, aquell 1932, i va rebre una menció honorífica. Recordem que l'any anterior hi havia presentat la seva Simfonia número 1 i que, de fet, va guanyar el primer premi amb una dotació de $500, déu-n'hi-do, el 1932. Doncs aquesta obra, aquest Ethiopia's Shadow in America, conté tres moviments: una introducció i allegretto, que porta com a subtítol L'arribada dels negres a Amèrica quan van ser venuts com a esclaus; el segon és un andante, la seva resignació i la seva fe; i el tercer és un allegro, la seva adaptació i la fusió de les seves arrels amb els costums de la terra on havien de viure a partir d'aleshores. Aquests són els títols que va posar precisament la compositora Florence Price en aquesta obra, en aquests tres moviments del Ethiopia's Shadow in America, l'ombra d'Etiòpia a Amèrica, una obra que sentirem interpretada per la BBC National Orchestra de Gales, dirigida per Daniel Blendolf, una obra que dura poc més de 10 minuts. Sentim-la.

0: Doncs aquest ha estat L'ombra d'Etiòpia a Amèrica. Aquest és el títol que li va posar Florence Price en aquesta obra orquestral en tres moviments i que va compondre el 1932, ella sempre conscient i reivindicant la dignitat del seu poble, de les persones afroamericanes, que van ser dutes cap a Amèrica com a esclaus, venuts com a esclaus a Nord-Amèrica, Estats Units, i que va voler evocar en el primer moviment aquesta introducció i allegretto d'aquesta obra. Després hem sentit un andante, la resignació i la fe d'aquestes persones de raça negra, i finalment un allegro, l'adaptació i la fusió de les seves arrels amb les del nou món on van arribar. Aquesta ombra d'Etiòpia a Amèrica està interpretada per l'orquestra BBC National Orquestra de Gales, dirigida per Daniel Blendalf.
1: Sincronies. La banda sonora d'un món ple de canvis.
0: Volem tancar aquest capítol que dediquem a Florence Price escoltant una petita joia, Deserted Gardens, una peça per a violí i piano que dura 2 minutets i que ens permetrà acabar amb molt bon regust de boca. Ja veureu quina petita joia aquesta Deserted Garden que sentirem a continuació. Sapigueu que durant aquests anys d'estudiant al New England Conservatory a Boston, Florence Price va ser molt activa com a concertista, va fer molts recitals, sovint apareixien recitals nocturns d'aquesta institució acadèmica i va ser convidada fins i tot a tocar a la cerimònia de graduació, i això és molt especial perquè només podien tocar 9 dels 50 alumnes que s'havien de graduar en aquesta cerimònia. Ella va ser una de les escollides. De fet, en acabar els estudis en aquest conservatori de Nova Anglaterra, Price va rebre el diploma de professora de piano i de solista d'orgue i ho va aconseguir en només 3 anys, quan normalment aquests estudis en requereixen 4. Però abans d'acomiadar-nos, escoltem aquesta petita joia, Deserted Garden, en una interpretació de la violinista Laura Kobayashi i de la pianista Susan Keith Gray. Una petita joia de Florence Price.

0: Què us ha semblat? Quina petita joia! Deserted Garden és el jardí desert per a violí i piano, una obra de Florence Price. En aquest moment, ella tenia 46 anys, va compondre aquesta petita peça que ens han interpretat la violinista Laura Kobayashi i la pianista Susan Keith Gray, un enregistrament de l'any 2018.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I dedicarem els últims minuts del nostre programa a parlar-vos i a escoltar la música de Francis Poulenc, aquest compositor que va néixer el dia 7 de gener de 1899 a la ciutat de París i que va morir a la mateixa ciutat el 30 de gener de 1963. Estem instal·lats en aquests anys 30. Fixeu-vos perquè moltes estrenes, molts concerts, molta música, molta creativitat, però Francis Poulenc va descobrir que totes aquelles estrenes i que les obres que ell escrivia li reportaven massa pocs beneficis per continuar amb el ritme de vida que ell volia, desitjava i necessitava. I és per això que va començar a poc a donar conferències i a tocar el piano en concerts, per tant, de guanyar-se millor la vida.

Però ja veieu que això que estem escoltant de fons no té res a veure amb el piano. Evidentment, el piano hi és, perquè això és el sextet per a instruments de vent i piano, una obra composta el 1932, però que es va estrenar el 1933 amb Francis Poulenc tocant la part de piano. Per a flauta, clarinet, fagot, oboè, trompa i piano, i que té tres moviments: allegro, vivace, divertissement i finale. Ja veureu que és una música molt juganera, vigorosa, plena d'humor. I pareu l'orella al tercer i últim moviment, que és com una mena de galop amb un aire jazzístic força destacat, i és un moviment que, tot i estar escrit només per a sis instruments, és gairebé simfònic. Sembla que el que està sonant és una orquestra completa. Amb un final sorprenent, ja veureu, fins a l'últim minut val la pena escoltar aquest quart d'hora de música, aquest sextet de Francis Poulenc, perquè al final de tot hi ha com una mena de recitat del fagot molt seriós, molt solemne. Després s'hi afegeixen l'oboè, la trompa i la resta d'instruments per acabar d'una manera senyorívola aquest sextet tan esbojarrat, juganer i vigorós. La versió que us proposem escoltar d'aquest sextet de Francis Poulenc va a càrrec del conjunt Harmonie du Soir, que està integrat per Sílvia Insa, clarinet, Carles Fortea, oboè, Josep Tatai, fagot, José Fortea a la trompa, Estela Córcoles a la flauta i Enrique Bernaldo de Quirós al piano. Ells són els integrants d'aquest conjunt Harmonie du Soir i van enregistrar un disc compacte preciós, molt recomanable, l'any 2020 al segell Play Classics. Van enregistrar també aquest sextet de l'any 1932 i que dura poc més d'un quart d'hora. Sentim-lo.

0: Doncs així s'acaba aquest sextet per a instruments de vent i piano de Francis Poulenc, compost el 1932 i estrenat el 1933. El mateix compositor va tocar la part de piano d'aquest sextet, que està escrit per a flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa i piano, i que ja ho veieu que és una de les obres més juganeres, vigoroses i humorístiques, amb aquest tercer i últim moviment que comença com un galop, que té un cert aire jazzístic i que s'acaba amb aquest final sorprenent, ja ho heu vist, amb aquesta mena de recitat del fagot, al qual s'hi afegeixen la resta d'instruments per acabar d'una manera molt solemne i molt reposada. Francis Poulenc ha estat pur, ell mateix ho deia, això és pur Poulenc. Era, doncs, el sextet, en la interpretació del conjunt Harmonie du Soir, Carles Forté a oboè, Sílvia Insa clarinet, Josep Tatai fagot, José Forté a trompa, Estela Corcolés flauta i Enrique Bernaldo de Quirós al piano, Harmonie du Soir, en un disc compacte del 2020 al segell Play Classics.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Déu-n'hi-do, quina selecció que hem fet avui. Hem escoltat música de compositors ben diversos, variats, que van treballar aquest any 1932 i de generacions i de països ben diferents. Un de rus, un de francès i una nord-americana. Demà dedicarem la nostra atenció a escoltar la música jazz, la música que ballava la gent l'any 1932. Els estàndards i les cançons, els crooners, els grans cantants, Bing Crosby, per exemple, Louis Armstrong, Duke Ellington, que estaven ben actius aquest any 1932, i demà farem una selecció d'algunes de les cançons que van tenir més èxit, que estaven més de moda aquest any, tant als Estats Units com a Europa. I, evidentment, ho combinarem amb el concert per a piano número 5 de Sergei Prokofiev, que s'havia passat uns quants anys vivint als Estats Units, però que en aquest moment ja estava vivint a Europa. Va estrenar aquest concert a la ciutat de Berlín, dirigida per Wilhelm Furtwängler, i estava a punt de tornar definitivament al seu país, a Rússia. Us ho explicarem perquè són moments realment crucials en la biografia d'aquest compositor. Demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música.

0: Sincronies, presentat per aquest qui us parla, Xavier Echevarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
4: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
5: Bona tarda. El pianista salmantí Daniel García havia estudiat piano clàssic abans de traslladar-se a Boston per seguir la seva formació jazzística al costat del seu mentor, el pianista panameny Danilo Pérez. Els seus interessos eclèctics, des del flamenc i la música cubana fins la música medieval, el cant gregorià, l'han portat a incorporar melodies de procedències molt diverses a les seves propostes, com ara la Canción del Fuego Fatuo, de Manuel de Falla, amb la qual comencem.

El pianista Daniel García fent aquesta visita a la Canción del Fuego Fatuo de L'amor brujo de Manuel de Falla amb el baixista cubà Rainier Elizalde el Negrón i amb el trompetista franco-libanès Ibrahim Malouf.

les fusions del pianista Daniel García, que feia aquesta versió de La Tarara, la cançó de Federico García Lorca, al costat de la

la vocalista Verónica Ferreiro i del baixista Rainer El Negrón. Segur que reconeixeu també aquesta dansa que García ha visitat en una altra de les seves gravacions, ara en duet amb el baixista Pablo Martín Caminero.

Daniel García al piano, Pablo Martín Caminero al contrabaix i la música del compositor rus Alexander Baradin, partint de les danses polupsianes per mantenir aquesta conversa, que forma part de l'àlbum Recital 2.0, un recull de meditacions sobre algunes de les melodies clàssiques populars tan cèlebres com aquesta altra.

Jazz cambrístic del contrabaixista Pablo Martín Caminero i del pianista Daniel García, partint de les melodies del ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokofiev per endinsar-se en aquesta llarga conversa improvisada. Un altre clàssic que Daniel García ha visitat amb el seu llenguatge eclèctic és Miles Davis.

El somni de Miles, Daniel García recordant amb aires aflamencats les melodies de Miles Davis amb el seu trio. I marxarem amb un dels somnis de Montpou, de Daniel García, una de les improvisacions del seu àlbum Travessures. D'aquí una estona més jazz. Us espero a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. L'italià Daniele Gatti és actualment el director principal del Maggio Musicale Fiorentino i de la Staatskapelle de Dresden. En el seu segon concert de la temporada, al capdavant de l'Orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, torna a explorar el repertori romàntic alemany amb fragments del Crepuscle dels Déus i amb el poema simfònic Vida d'Heroi, en una mena de trobada d'herois, el llegendari Siegfried de la mitologia de Wagner i l'heroi modern i resignat de Richard Strauss en aquest poema simfònic autobiogràfic. La radiotelevisió italiana, la RAI, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el maig del 2025 a l'Auditori Parco della Musica de Roma. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Per començar, ens situem el Rin, el riu Rin, a través de l'obra de Richard Wagner, que fa d'aquesta artèria alemanya el centre del conflicte entre déus i humans, conflicte que culmina amb el capvespre dels déus, l'última òpera o jornada del cicle L'anell dels Nibelungs. L'òpera sencera dura més de 4 hores i narra les últimes gestes de l'heroi Siegfried. De les 4 òperes de la tetralogia, el capvespre dels déus és la que conté més música orquestral per narrar, sense paraules, les accions dramàtiques, des del viatge de Siegfried pel Rin, el primer acte, fins a la immolació de Brunhilde o la cèlebre marxa fúnebre després de la mort de l'heroi, el tercer acte. Els fragments que sentirem hi trobarem els coneguts leitmotiv, perquè Wagner, ja ho sabeu, treballava amb cèl·lules musicals que dotava d'un significat lligat a un objecte, una idea, un sentiment o un personatge. Som-hi, doncs, l'Orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, dirigida per Daniele Gatti, ens ofereix una selecció d'aquesta gran pàgina de Richard Wagner, el capvespre dels déus, l'albada, el viatge de Siegfried pel Rin i la marxa fúnebre.

L'albada, el viatge pel Rin de Siegfried i la marxa fúnebre. Tres fragments de l'òpera de Richard Wagner, El capvespre dels déus. La poderosa música de Wagner evoca moments d'aquesta llegendària epopeia, l'anell del Nibelung, que s'acabarà amb la mort de l'heroi Siegfried, la immolació de Brunhilde i l'enfonsament del Valhalla, la fortalesa dels déus. Un final èpic que culmina la composició més ambiciosa del músic alemany. L'heroi, a la segona part, és un altre, una mena d'heroi modern i autobiogràfic. El poema simfònic Una vida d'heroi, Richard Strauss es pren a si mateix com a model. Hi ha una identificació de l'heroi amb l'artista, en un exercici que molts han criticat pensant que Strauss només hi buscava l'autopromoció. I no és així de cap manera. Cal que ens ho mirem de manera més escèptica, perquè més aviat és una autoparòdia. El mateix compositor va declarar: «Jo no sóc cap heroi, no tinc la força necessària, no estic fet per la batalla. Prefereixo retirar-me, viure tranquil i en pau». I la pau, en comptes de la victòria, és el que aconsegueix l'heroi fatigat que descriu la música. És com una resignació, una mena de renúncia reconfortant. El poema simfònic Una vida d'heroi té una durada considerable de 3/4 d'hora i consta de 6 episodis que s'interpreten sense interrupció. Els episodis van repassant la vida i les aventures de l'heroi en qüestió. El primer, l'heroi, que és la presentació del personatge. El segon, els adversaris de l'heroi. El tercer, la companya de l'heroi. El quart, el camp de batalla de l'heroi. El cinquè, les obres pacífiques de l'heroi. I el sisè i últim, la retirada del món de l'heroi i la consumació. La música aquí també utilitza la tècnica wagneriana del leitmotiv, amb cada personatge associat a un tema determinat. I Richard Strauss ens parla de la seva vida a través de referències a diverses composicions anteriors. És una obra de maduresa per gran orquestra que el compositor bavarès va escriure el 1898. Aquí tenim el poema simfònic Una vida d'heroi, opus 40, de Richard Strauss, en aquesta versió a càrrec de l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, dirigida per Daniele Gatti.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Una vida d'heroi, opus 40 de Richard Strauss. L'italià Daniele Gatti, en el seu segon concert de la temporada al capdavant de l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, ha tornat a explorar el repertori romàntic alemany amb fragments del Crepuscle dels Déus i amb aquest poema simfònic, en una mena de trobada d'herois, el llegendari Siegfried de la mitologia de Wagner i l'heroi modern i resignat de Richard Strauss en aquesta pàgina autobiogràfica. La radiotelevisió italiana, la RAI, ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al maig del 2025 a l'Auditori Parco della Musica de Roma i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

sentim una obra composta l'any 1935, el sextet per trio de corda, clarinet, trompa i piano en do major, opus 37. Ens sentim la interpretació de membres de la Societat Musical de Cambra de New Jersey.

Membres de la Societat Musical de Cambra de New Jersey ens han ofert el sextet per trio de corda, clarinet, trompa i piano en do major, opus 37 de l'hongarès Ernst von Donani.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 25 de juny, tornem després de la revetlla i del festiu d'ahir, reprenem el fil de la setmana perquè encara ens queda molta música per davant que volem compartir amb vosaltres, com sempre cada tarda de 6 a 7 aquí a Catalunya Música a l'Assaig General.
3: I ara us expliquem amb què omplim avui el programa.
2: Avui, a l'Assaig General.
3: Doncs per començar, ens acompanyen ja tres dels components del grup Trèvol, que són Laia Gluck, Martí Fleta i Bernat Garcés, que arriben amb nou repertori per presentar-nos i per oferir-nos-ne un tast en directe. I ja els saludem, Laia, Martí i Bernat. Bona tarda i molt benvinguts.
4: Bona tarda. Gràcies.
1: Avui és dijous, dia de dansa, i tenim també amb nosaltres la Clàudia Brufau i la seva convidada. Bona tarda, Clàudia.
5: Bona tarda. Com vam anunciar fa unes setmanes en la secció de dansa, estem de ruta per repassar les cites imprescindibles del juliol arreu de Catalunya. I avui viatgem a les Valls d'Àneu, al Pirineu Lleidatà, on del 24 de juliol al 2 d'agost el Dansaneu celebra 35 anys d'història. I per parlar d'aquest festival ens acompanya la seva directora artística, la Ruth Martínez.
3: I després de repassar els continguts del Dansaneu, acabarem...

Hem el programa parlant d'una nova iniciativa a Ascó, a la Ribera d'Ebre, un nou cicle de música clàssica i talent jove en el marc del festival Ascó Batega, una iniciativa d'Aina Vinyes que vindrà a presentar-nos-la juntament amb alguns dels seus protagonistes. Doncs aquests són els continguts que tenim preparats pel programa d'avui, amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: En les properes setmanes, el grup Trèvol té uns quants concerts a l'agenda. De fet, segueixen una sèrie de concerts que ja han començat i seguiran aquest estiu, on presentaran les peces del disc folk d'Extra Radi, un disc que avui ens ve molt de gust comentar, doncs, amb tres dels quatre protagonistes que són Trèvol. Tenim a la Laia Gluck, en Martí Fleta i en Bernat Garcés, que acabem de saludar. Faltaria la Leoni Martet, però bé, esteu més del 50% de Trèvol, doncs, en representació. Gràcies per ser aquí.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres, i tant.
0: I abans ho repassàvem. Veu passar pel programa el 2023, quan em penso que feia mig any que s'havia fet el grup, us havien seleccionat en el Sons de la Mediterrània, no?, el concurs. No sé si començar així. Diríeu que en aquests tres anys tot està anant de pressa, estan en el ritme que esperàveu o que podíeu esperar?
1: Què en penseu?
2: Jo personalment penso, o sigui, estic content, prou content del ritme, una mica la velocitat de creuer que he agafat una mica ara, perquè al principi va ser com un enlairament així prou forçós, com una mica de 1, 2, 3, fer un grup, 1, 2, 3, gravar un disc, i era com una mica vertiginós. Però ara mateix crec que tot s'està posant bastant a lloc i diguem que la feina sèria de Trèvol comença també com ara, saps? Ara que tenim com un disc que realment diem aquests som nosaltres a dia d'avui i anem a presentar-lo i anem a, no sé, això, posar-lo una mica a l'escena i en la situació, diguem.
0: Per tant, com dius, Bernat, perdó, que ara em sortia el nom, doncs ja teniu ja el vostre so, això que es diu, tenim ja el nostre so. A nivell de lletres, que ara també en parlarem, també seria una bona carta de presentació del que seria la vostra filosofia artística, per dir-ho així?
3: Sí, jo crec que sí. És una cosa que teníem clar des del principi, però amb el primer disc, com que vam fer molt a correcuita, doncs no... Era un disc amb poques lletres, però era una cosa que teníem molt clara, que era que volíem reivindicar coses amb la música, volíem que la música tingués un missatge, perquè al final el 90% dels grups que escoltàvem quan érem petits eren grups que tenien molt clar el missatge polític, eren grups que jo crec que gràcies a ells nosaltres també ens hem educat d'una manera, nosaltres hem fet reflexions a partir de lletres dels grups que nosaltres escoltàvem de petits, i encara ara, i teníem molt clar això, que volíem que aquest disc reivindiqués coses.
0: No deixem d'estar dins del que es diu música d'arrel, però en aquest cas heu posat aquest nom en aquest disc, folk d'Extra Radi, reivindicant un folk no fet des del món rural, sinó des d'una zona urbana, en principi, no? I reivindicant, vosaltres ho dieu, els marges, no?
1: Sí, aquest terme de folk d'Extra Radi va sortir fa un temps quan ens preguntaven, perquè era com de fora cap a dins, quin gènere fèiem, quina música fèiem. I ens costava una mica explicar-ho perquè no ens hem casat amb cap gènere en concret, és a dir, naixem i bevem sobretot de la música folk i la música d'arrel tradicional, vull dir, és com la base de Trèvol, però, clar, cadascú té el seu gen, o sigui, cadascú té els seus estils propis, els seus gustos personals, i és la gràcia de Trèvol que ho combinem tot i ara agafem una mica d'aquí, una mica d'allà i no ens casem amb un gènere. Llavors, a través de reflexionar cap a on volíem anar, cap a on estàvem anant, perquè realment va ser tot molt orgànic, ens vam

0: trobar que estàvem reivindicant una manera de fer música des de la perifèria, perquè dins l'entorn de la música folk tradicional, l'àrea metropolitana de Barcelona queda una mica oblidada i una mica queda com l'última cosa, no, que s'espera de fer música tradicional. Llavors va ser com una manera de reivindicar la música que fèiem i reivindicar que es pot fer, o sigui, un espai de creació des de la perifèria i més encara l'espai de creació de la música folk des d'aquesta perifèria de Barcelona, en aquest cas.
1: Des de que us veu formar, diguéssim, com a grup, fins ara el plantejament, com ha evolucionat o com ha... sonorament, no? Com a elements. La gralla, doncs, és un element molt, molt, molt evident. Per exemple, en aquest disc, en Folk d'Extra Radi, hi heu posat molts més instruments. És a dir, hi ha hagut una feina de, no sé si dir de producció o sí, de sí. preproducció també, important, no?
2: Bé, això és com un dels punts com més importants que vam tenir en compte i que ens proposava el Pau Vidal, el nostre productor d'aquest disc. I ha sigut molt insistent de dir, nois, el que soni al disc no té per què ser el que soni en directe, poden ser dos productes distingits, o sigui, diem la part de tot el que vulguem en el disc i no vol dir que després en directe hagi de sonar exactament així. De fet, és part de la gràcia, no? Podem dir que l'anterior disc de Trèvol era més fidel al que sonava en directe, tot i que personalment a mi m'agradava molt més com sonàvem en directe, perquè al cap i a la fi l'energia del directe és pràcticament impossible de copsar en una gravació. I en aquest disc, doncs, ens hem tirat una mica de la moto i hem obert un grup de WhatsApp molt extens amb amics nostres i ha sigut com, vinga, va, anem a col·laborar i qui s'apunta al carro i la gent ens ha dit que sí, sense cap problema. I de fet, estem molt agraïts com d'adonar-nos de la quantitat de gent que ens suporta en aquest sentit i, no sé, molt d'escalf cap a ells.
1: Sí, perquè aquí hi ha una llista com d'una desena de músics, no? I llavors el que és el nucli o el so del nucli del grup, doncs, i afegiu doncs, tenores, trompetes, un oboè, també em sembla, Laia, en algun moment. Per tant, el que dèiem, no? Ha estat una feina, bueno, amb molta gent implicada, no?
0: Sí, sobretot és això, va ser gràcies al Pau Vidal, perquè nosaltres, clar, som músics que ens centrem en el directe, no? És com el directe és la importància, però clar, el Pau ens va dir, anem a currar-nos un disc, anem a fer-ho. També els tres quartes parts del grup, hem acabat aquest any l'ESMUC, i el Pau Vidal també estava, ell no acabat per culpa de la nostra gravació del disc, però també estava quart, i ens vam dir, anem a fer un disc amb els nostres companys ESMUC, anem a fer un disc fest des del cor, perquè també ho parlem i diem, ostres, és un disc bonic i emotiu, perquè també el veiem com un tancament d'etapa. Trèvol vam començar quan estàvem tots a primer i hem acabat l'ESMUC amb aquest tros de disc, que ens sentim molt orgullosos perquè l'hem fet com des de zero nosaltres, vull dir, tot amb companys i companyes. I és això, i també ensenyar la qualitat d'amics que tenim dins de la copla que sona la Granaïna, que són tots musicassos de primera línia de coples. Després també l'acordionista, en Jaume Casalí, també company nostre. Bé, un cúmul de gent que volíem com també experimentar una mica, com amb el pas doble, no? Poder fer una minibanda amb la Carla, la flauta, també amb el meu boé. I res, poder experimentar una mica, també, ja et dic, ha estat cosa del Pau Vidal que ha fet una feinassa increïble.
1: Mm-hmm. Ara que parlaves de la Granaïna i el pas doble, després hi ha alguna peça que és més arabesca, per dir-ho així, si es pot dir així. Tot molt dins de la Mediterrània, potser. Però quins altres elements, amb quins altres elements jugueu aquí?
3: Hem volgut jugar també una mica amb la cúmbia. Hem comptat amb la participació del Jaume Casalí tocant l'acordió. Bé, amb aquest, l'Almíbar, que és la cançó que interpretarem, ja he fet un spoiler, no sabia si dir-ho o no. És una cançó que agafa pals de l'est del Mediterrani, vist des d'aquí. Ah, no, l'oest, vist des d'aquí.
0: Mediterrani Oriental.
3: Mediterrani Oriental, exacte. I és un pal que es diu Saidi, després ja ho barregem amb un 7-4. És una mica música de tot arreu, música que ens agrada. També vam anar una mica cap a aquesta arrel del Mediterrani Oriental perquè la Laia se'n va anar al Kurdistan, va fer un intercanvi musical allà, i després uns palestins van venir aquí, i aquí jo crec que va ser quan tots quatre vam dir, ostres, això que fan mola moltíssim. I sí, hi ha moltíssima percussió gravada. Jo he fet, com totes, vaig estar tot l'estiu i la setembre.

0: aprendre a tocar molts instruments que no havia tocat mai, i ha estat també un procés superguai d'aprenentatge, jo crec, per part de tots quatre, no?
1: Totalment.
2: D'alguna manera, això que dius ara, va pensar en el que deies abans, Laia, que el fet que la ciutat, en principi, la tradició es dilueix, no? Entenc que és el que volies dir abans, i es barreja, però justament amb altres tradicions, no? Per tant, d'alguna manera, la tradició de la ciutat seria el fruit de la suma d'aquestes tradicions de gent que ve d'altres països, i que, lògicament, a la resta del país doncs triguen més a arribar, no?
1: Sí, també el que volem també reivindicar amb aquest Folk d'Extra Radi és que nosaltres hem crescut des de petits amb la cultura popular catalana i dels països catalans, i és una cosa que tenim molt arrelada, però la que estem anant creixent estem veient com que el nostre veïnat i les persones que tenim al voltant, molts venen de països buscant un futur millor i porten amb ells unes cultures, unes melodies, uns ritmes superrics i que creiem superinteressant poder-ho mesclar amb el nostre folk, no? Amb el folk dels països catalans. Llavors, doncs, poder investigar, poder experimentar i també poder reivindicar, no?, que ara en un moment on els discursos racistes i d'odi i aquesta xenofòbia normalitzada que s'està convertint, doncs poder-nos posicionar i dir que el nostre folk no és un folk purista i que estem oberts a que hi entri tothom i totes les cultures i músiques i melodies precioses que tenim al voltant de gent que, bé, que necessiten que les escoltem moltes vegades.
3: Ara anava aquí, pel fet de les temàtiques de les cançons, hi ha molta reivindicació de posar sobre la taula aquestes injustícies socials, de parlar també dels turistes i de la gentrificació. Això també, hi ha un pas doble dels turistes, que és potser la part més, no sé si dir, més festiva.
1: Sí, satírica, sí. No?
4: Sí, bé, com a principal, suposo, culpable d'aquesta cançó, m'agradaria com donar també certa importància a una part de la lletra, que és veritat que parla molt dels turistes i critica i se'n fot molt dels turistes, però també m'agradaria com donar la importància a que també és una mena d'autocrítica d'aquesta gent de ciutat, que després ens n'anem allà on sigui, ja sigui al Montseny, o jo mateix vaig estar ara fa uns dies de viatge a un altre lloc i em sentia tan guiri com la gent que veig turista com aquí.
3: Clar,
4: que
3: tot és relatiu, no?
4: No sé, també em fa gràcia, no?, com pensar una mica en aquesta dualitat de, ostres, els guiris, i després tu vas a un altre lloc i potser fas exactament el mateix que a tu et molesta i potser per això et molesta tant. Llavors és una manera, aquesta cançó potser també ens pot servir com per revisar una mica les nostres conductes quan sortim dels nostres barris, com a exemple.
1: Sí, sí, és això. O sigui, ens basàvem sobretot en això, no?, per criticar d'una manera més des de l'humor i més des de la sàtira el model socioeconòmic aquest basat actual, basat en el capitalisme i en la gentrificació i massificació, però poder també fer una mica d'autocrítica, no?, i de dir, sí, però nosaltres també som còmplices d'aquest model i també en bevem i també l'estirem moltes vegades i poder també reflexionar, però sempre intentem, no?, anar una mica més cap a l'humor perquè a vegades entra millor. Llavors hi ha cançons, com La Granaïna, que són, no?, ximpum i no hi ha res més a dir, però d'altres que sí que intentem jugar una mica amb la part més festiva perquè és, sí, també ho enfoquem tot en el directe i és on més ens movem, no?, per festes majors i entorns més festius, que està molt bé també posar aquest puntet del moment de la nit que ens fotem serios i diem les coses clares, però també l'altra part.
3: Doncs totes aquestes peces estan reunides en aquest disc Folk d'Extra Radi, que encara l'heu de portar a uns quants escenaris. La posada en directe, sou els quatre o hi ha algun element més? O depenent potser del tipus d'escenari on aneu?
0: Som els quatre i ximpum. Sí, sí, sí. Som els quatre. Ara, bueno, sí, és la mateixa formació que l'any passat. L'únic que ara la Laia, per exemple, li ha sumat la guitarra per poder-li donar una mica més cos harmònic. Per exemple, a la bateria jo porto la darbuca, que és una cosa nova, un element nou d'aquest any, i creiem que ha quedat molt bé, i la resta...
4: Bueno, jo m'he canviat el teclat.
0: El
4: final és més que cap a la qualitat sonora, és per gastar-me menys diners en fisioterapeuta i portar-ne només un i més petit.
0: Però un teclat molt bo, el teu, ara.
4: Molt xulo.
0: Molt bon teclat, el que té el Bernat.
4: Sí, sí.
1: No, i el tema de la darbuca sí que ha agafat molt de pes, i també per això, per reivindicar aquesta sonoritat a la que estem... Bueno, que anem evolucionant i és consolidar-la, no... A vegades dèiem, hem evolucionat. tampoc creiem com que hem evolucionat, sinó que hem anat com creixent i ha anat com consolidant-se la sonoritat que sempre l'hem tingut, però clar, també anem creixent

0: com a persones, i això també afecta la música que fem. I la Darboca ha agafat un pes molt important, que ens fa molta il·lusió. I també estem... Bueno, això ho avanço, però...
1: Avança.
0: La Granaïna sí que la vam fer amb... O sigui, tot el nostre entorn, en veritat, són companys de la música tradicional i molts són de coble, perquè la Leoni és de les millors flabilades que tenim aquí als Països Catalans de coble. I vam aprofitar i vam gravar aquesta coble i no volem que es quedi aquí i estem plantejant-nos, ara que hem acabat la carrera i estem una mica més tranquils, poder fer cap a finals d'any un concert més gros amb la participació de la coble en una gran mesura i amb més sonoritat. I això, i estem treballant en això, que potser d'aquí a poc ho anunciem, per poder fer un concert més gros a una sala i poder presentar el disc amb tots els nostres amics i amb un format més gros.
1: Que bé, doncs ja ens has avançat alguna de les coses que volíem, vaja, que us volíem preguntar. Teniu concerts pel Vallès, per a Sitges, veig, a Valls, al Festival Recòndit, a Vallfona del Ripollès, al Festival Cinc Sentits, i això seguirà, suposo, no?
0: Sí, no?
2: Sí,
1: més enllà d'aquest projecte amb Couplay que explicàveu.
2: Sí, sí, sí. Tenim altres dates. Tocarem un dia amb el Joan Garriga.
0: Això ens fa molta il·lusió.
2: Al Perifèria Cultural, que també és un festival que ens agrada molt. Ja vam tocar un cop el primer any que va ser. I sí, seguirà. Esperem. Volem tenir molts concerts. Sí, sí. Estem treballant entre nosaltres i els mànagers també per aconseguir-ne més. I això, ens agrada molt tocar i volem tocar.
0: Sí, i també crec que és guai poder reivindicar, no, que o sigui, que som quatre, que a vegades sempre s'espera com gran, vull dir, que hem quatre. Crec que és una formació curiosa, no? És una gralla, un flabiol, teclats, bateria, percussions i veus, i ara això amb la guitarra i altres noves sonoritats, però poder-nos mantenir amb els quatre, perquè aquest any hem tingut molta dicotomia, no? Del disc a vegades sona molt gros o sona molta sonoritat i dèiem, ostres, i si el directe se'ns queda petit... Però realment hem vist que no, que continuem sent els quatre i poder continuar amb aquesta formació creiem que també és molt interessant.
3: També com considero que com menys gent també la llibertat va augmentant amb aquestes coses, perquè és menys gent que s'ha de posar d'acord i al final nosaltres juguem una mica a donar-nos sorpreses els uns als altres, o que a vegades es converteixen en autoboicot, però no passa res. Com d'anar provant, saps? Avui provaré alguna cosa i no els avisaré, a veure què passa.
1: Són els directes, per exemple.
3: Sí, bueno, sempre, en general.
0: Això ho fa el Bernat, només ha tornat a plorar, però ho fa.
2: No. Direm que... Vam plantejar posar baixista als directes.
0: Ah, és veritat.
2: Però el Bernat va dir que no volia, perquè volia ell fer la línia de baix i el piano per poder improvisar cada concert. O sigui, sí. Tots els concerts són diferents. Això és la part bona de Trèvol.
1: I tant que sí. Doncs segurament el que ens interpretareu avui també serà diferent a altres dies. Ja ens ho heu avançat, ens heu preparat el Míbar, no?
2: Correcte.
0: Però clar, ens falta la Leoni i la Flabilaire, que són també essencial, però avui per... Bueno, perquè és molt bon músic i també toca molt, doncs no podia ser aquí amb nosaltres.
3: Raons geogràfiques,
2: també.
0: Sí, totalment. Clar, és que la Leonís a la Catalunya no, és a prop de Perpinyà, i aquest estiu, bueno, l'altre dia que vam fer la Revetlla va baixar, vull dir, com que és un corrasso amunt i avall tot el dia, perquè també ja toca amb la Milionària, la copla d'allà de la Catalunya.
3: Milionària.
0: Què dius?
3: Milionària, és que fem la broma sempre, la copla Milionària.
1: Sí, ara ja
3: que tenen un milió de bolos i està sempre ocupada.
0: Milionària. I això, i també s'està fotent un corrasso amunt i avall tocant tot el dia. Llavors us farem el Míbar, que és una peça que sobretot veu això de... Bé, una mirada amb la música del Mediterrani Oriental, de la música àrab, també, com deia el Martí, a través dels projectes que vaig tenir la sort de fer del Kurdistan i de Palestina, vaig adonar-me que és una música fantàstica i que aquí, en els ensenyaments artístics occidentals, a mi mai ningú m'havia parlat, llevat de dues assignatures comptades de l'ESMUC, i llavors aquesta obsessió que em va agafar a mi la vaig transmetre al grup i me la van... Bé, me la van deixar provar molt fàcilment i ells també s'han enganxat.
3: Una altra opció.
2: Exacte, ens obliga.
0: Que borro som. I us farem això, un petit tastet d'aquest almíbar en format reduït.
1: Fantàstic. Doncs si voleu ja podeu col·locar-vos al vostre lloc per fer-nos ara aquest tast en directe. Avui tenim tres dels quatre components de Trèvol, que són Laia Gluck, Martí Fleta, Bernat Garcés. Doncs quan vulgueu.

0: Doncs això es diu Almíbar, ho acabem d'escoltar amb Laia Gluck, Martí Fleta i Bernat Garcés, tres dels quatre components de Trèvol. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres, i tant,
2: a vosaltres.
3: Assaig general.
4: Assaig general. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. A Catalunya Música.
0: Doncs ara, quan ens separen 5 minuts de 6:45, seguim endavant repassant alguns temes d'actualitat.
5: Situats per començar a Berga, que acollirà del 6 al 12 de juliol la 7a edició de l'Acadèmia Mestral, que incrementa la projecció amb alumnat internacional.
0: Per tercer any consecutiu, aquesta població acollirà un curs internacional de saxòfon clàssic a l'Escola Municipal de Música de Berga i al Conservatori de Música dels Pirineus. Hi haurà classes personalitzades, classes magistrals, concerts, tallers i altres activitats, fruit d'una idea conjunta del quartet Keviart i el professor de l'ESMUC, Nacho Gascón.
5: I molt abans, aquest mateix diumenge, la Franz Schubert Filharmonia tancarà temporada al Teatre de Sarrià.
0: La formació tarragonina interpretarà la Sinfonia número 4 de Mahler en versió per orquestra de cambra d'Erwin Stein. Tomàs Grau dirigirà la soprano solista Katia Maderer i els músics de la Franz Schubert en un programa que també inclourà el nocturn de Vistes al Mar de Toldrà a les 6 de la tarda.
5: Seguim amb els noms de Vic, Mama Montse i Sister Marion, el Friday's Blues del Meam.
0: Demà divendres, en el marc de l'oferta musical al Museu Europeu d'Art Modern, tindrà lloc a l'equipament barceloní una nova proposta del cicle de blues. A les 6 de la tarda, el tàndem format per la guitarrista i cantant Big Mama Montse i la pianista Miriam Aparicio, coneguda com a Sister Marion, oferiran una vetllada rememorant el paper de les cantants més influents del blues primerenc. A les 6.
5: I Marta Blu i Andreu Domènech inauguren el cicle dels guanyadors de la

0: Convocatòria del festival Itinera.
1: El duet que connecta les arrels llatinoamericanes amb el flamenc encetarà el nou cicle el dia 5 de juliol a Ultramort, al Baix Empordà. Es tracta d'una de les propostes seleccionades en la nova convocatòria Talent Musical dels Micropobles, impulsada pel festival Itinera i la Fundació La Caixa. El mateix dia del concert es presentaran oficialment els 10 projectes guanyadors que participaran en la nova edició del festival amb concerts en diverses localitats del territori català. I arribats a aquest punt, és el moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: Moment, per tant, de seguir de ruta i aquest dijous avui toca Pirineus Lleidatans i un aniversari molt especial, oi, Clàudia?
2: Sí, perquè el Dansàneu en fa 35 i ho fa amb una programació molt ambiciosa, fixant la mirada en les valls d'Àneu. Per parlar d'aquest paisatge cultural ens acompanya la directora de Dansàneu, la Rut Martinet. Bona tarda, Rut.
3: Molt bona tarda.
2: Si et sembla, fem un petit repàs al Dansàneu. Fundat el 1992, el Dansàneu va néixer com una escola d'estiu de formació en dansa tradicional. Va ser dirigida durant més de 10 dècades pel ballarí i coreògraf Joan Serra. El 2015 es va refundar com l'actual Festival de Cultures del Pirineu, un projecte obert al públic de totes les edats que posa en valor la riquesa patrimonial i natural de les valls d'Àneu. La programació de dansa i música d'alta qualitat barreja propostes més contemporànies amb la nova creació i la cultura d'arrel. El Dansàneu va rebre el Premi Nacional de Cultura el 2021 i és un projecte transpirinenc des del territori i per al territori. Enguany proposen 44 activitats escampades per 27 espais emblemàtics. En parlarem de tot plegat, però són 35 anys, toca fer retrospectiva, més nostàlgia o menys. Com vau redefinir el Dansàneu actual i què en queda de l'esperit de l'escola que dirigia en Joan Serra?
3: Home, doncs queda molt, començant per aquest ball d'homenatge que evidentment ens remet a la figura de l'amic, que és far encara, i a vegades al llarg de l'any que tens una feina bastant solitària, no? Ara tot és molt glamurós les últimes setmanes, però la feina, diguem, silent de l'any és solitària i moltes vegades acabo pensant què hi faig jo treballant allà dalt, i me'n recordo molt d'en Joan i de les nostres converses i d'aquesta idea que ell volia desplegar en aquells últims anys que van ser els que jo vaig estar al seu costat. Era aquesta idea de laboratori. El Dansàneu actual agafa de la llavor d'en Joan, evidentment, les arrels, la mirada, la tradició, la cultura popular, la festa, la participació, el fet que totes i tots podem ballar, però sobretot aquesta idea de laboratori, de mirada cap al futur, un espai on et pots equivocar, on pots provar, i una manera, diguem, de viure l'art que no sigui finalista, que escapi a les xifres i on els artistes, doncs, estiguin al centre.
2: El Dansàneu l'escampeu per les valls d'Àneu, o sigui, ja sou perifèrics i ja ho feu encara més perifèric, no? Treballeu en molts espais diferents, s'escampa tot. Logísticament ha de ser complexa, però a la vegada molt creatiu, no?
3: Mm-hmm. És superar reptes, aquesta idea, no?, d'imaginar en gran, i això sí, aterrar, i l'aprenentatge, diguem, també, evidentment, és un grau, la veterania, en aquest cas, i els anys de trajectòria. La nostra cap de producció, la Sara Manzano, et diria complexitats moltes, no?, sobretot també el fet de pensar en propostes que tu has vist arreu del territori, d'altres que pots imaginar o encarregar regar o no, que s'estrenaran, i per tant no saps com seran, i totes elles es fan en espais, la majoria d'ells patrimonials, i quan diem patrimonials, doncs podem dir naturals, patrimoni natural, un prat, tocar del riu, una borda, no? Però també aquest patrimoni monumental, no? Molt singularment les esglésies de les Valls d'Àneu, i si ens ho permets aquest any, doncs recuperant, no?, tota la campanya també que hem fet d'imatge, doncs recuperant el que és el nostre centre espiritual de les Valls d'Àneu, que és el santuari de Santa Maria, no? Però tot això són espais, no són teatres amb cametes, i per tant, doncs hi ha una necessitat, no?, de buscar espais que siguin aptes per fer les activitats artístiques d'artistes de primer nivell.

0: Ara que deies, no, de primer nivell, enguany arrenqueu l'acte inaugural, de fet serà Sonoma, de la Veronal, que presenteu a la plaça Major d'Isil. És un espectacle que remet a temps ancestrals i el so és molt important, els tambors de Calanda, és una part de la inspiració d'aquest espectacle. S'ha vist arreu del món, perquè ja porta 6 anys de rodatge i ara arriba a les Valls d'Àneu. Quina relació té aquesta peça amb el festival i el territori on s'instal·larà ara?
1: Mira, fa gràcia, però fa uns dies vam tornar a pujar a Isil abans de Falles i vam trobar una gent que ens deia, oh, no, aquest any en què obriu? I mira, doncs obrim aquí això que estem mirant, a veure si podem retirar aquestes jardineres d'aquí i tal, i portarem la Veronal. Què dius ara? Impossible, no? Clar, això és el festival d'Ensaneu, és a dir, fer possible allò impossible. Què té a veure? Molt, aquesta mirada, com deies, tel·lúrica i ancestral. Escoltàvem fa un moment també, no, la percussió d'un artista importantíssim aquest any, com és la Núria Andorrà, per exemple. Què té a veure? Doncs d'on venim, aquesta mirada de projecció, i a més escènicament també algunes picadetes d'ullet que tenen molt a veure amb el poble del foc per antonomàsia, que és Isil, no? Per tant, crec que quan la gent ho vegi entendrà per què hem escollit aquell emplaçament en concret, que és la plaça Major, amb la falla Major, que ara ja la tenim instal·lada allà, i que jo crec que dialogarà, no, amb aquest espectacle que, com bé dius, s'ha vist arreu del món.
0: El d'Ensaneu també oferiu residències que donen els seus fruits escènics. És el cas de peces com les de la Magdalena Garzón, que ha creat Vetlla. El Tas Profans, que es va poder veure l'any passat, et va acompanyar aquí al programa, de fet. I en aquesta edició, el Martiri de Sant Sebastià. Com són les residències del d'Ensaneu? I la Magdalena, per exemple, quina evolució ha fet allà en el territori?
1: És interessant veure, doncs, com ens arriben les propostes o com nosaltres a vegades les anem a buscar. Recordem que nosaltres des de fa 3 anys estem fent una convocatòria oberta just després de Fira Mediterrània perquè la gent pugui presentar propostes. Què ens fa decidir acompanyar un artista? Doncs, per exemple, les temàtiques, els tempos, les maneres de treballar, la visió a mitjà termini, que crec que és important incorporar-la, no? Això que té de les presses i la cosa finalista, al mitjà termini. I en el cas de la Magdalena la vam conèixer, doncs, arran del Premi de Coreografia de l'Institut del Teatre. Ella estava fent ja aquest treball sobre els altars profans, que jo crec que és un, diguem, tota l'obra fotogràfica del Toni Catany casa molt bé amb l'espai que ella va escollir per treballar el primer any, que és Sant Joan d'Isil, l'església de Sant Joan d'Isil, amb aquest absis que llepa la Noguera Pallaresa. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, fem un treball a mitjà termini de creixement amb l'espai, amb el patrimoni, d'aquí el primer any la Vetlla, l'any passat els altars ja acabats, no? Que ella ha fet també tot un procés important. També va fer un tema de mediació amb col·lectius anauencs, que és molt interessant i que ella, a més, toca i toca molt bé en la seva trajectòria, en la seva vida professional. I aquest any acabem amb l'encàrrec d'una peça de nova creació que enllaça d'alguna manera tot el que hem anat veient amb ella, no? És a dir, quan diem el Martiri de Sant Sebastià, que és l'obra de Gabriele D'Annunzio, que a més hi ha una sèrie també fotogràfica del propi Toni Catany a partir d'aquest text, hi haurà la Irene Salom, no?, amb la música, òbviament, de Debussy, i ha demanat tornar en aquest espai en el qual va començar a treballar amb nosaltres per ara 3 anys, que és Sant Joan d'Isil, no? Parlarem d'iconografia amb ella, del camí, el recorregut que ha fet, i ho ha fet amb un partner fantàstic com és el ballarí Víctor Pérez Armero.
0: Que també, crec que també l'havíeu presentat, el Víctor, amb Reli Grapa, no?
1: Exacte, Reli Grapa va ser un dels projectes que van quedar finalistes al Premi del Ficolomer, aquest treball en xarxa que fem, no? És important que siguem útils per als artistes, sí, i que els projectes no neixin ni morin, no? I, clar, per tant, aquest acompanyament amb el Víctor, en aquell moment amb una peça que ja partia i apel·lava la figura d'en Joan Serra, i ara amb un home que és estrictament, no sé, una obra performativa amb ell com a solista. Clar.
0: Hem parlat de residències, però també coproduïu, i un dels espectacles és un dels plats forts que també seran del Grec, de fet, que és la protagonista, la Lorena Nogal. Com plantegeu les coproduccions? Perquè un festival com el vostre ha de ser un gran esforç, fer això.
1: Absolutament, perquè a nosaltres és important recordar que som un festival que va a concurrència, per tant, cada any quan comencem estem a zero i, per tant, comprometre diners d'un any per l'altre és complicat, però hi ha un punt d'estratègia en això. La Lorena fa anys que la seguim, aquest any ha coincidit que també portàvem la Veronal i, home, a nivell logístic és més fàcil, no? Però sí que volíem participar dels processos, de la manera de treballar,

0: de la Lorena i dels treballs que estava tenint. Nosaltres, de fet, li havíem fet fins i tot alguna altra proposta i va dir, ara m'estic centrant en aquest primer solo estrictament, i vam dir, hi volem ser, no? I el podrem veure això a Santa Maria, i de fet ja el dia que vam presentar el projecte aquí a l'Ateneu, que va fer un tastet, la gent va quedar fascinada, i he de dir que queden només 20 entrades, per tant, si algú vol veure la protagonista, s'ha d'afanyar també. Per la Veronal ja no en queden.
1: El d'Ensenyeu no és només programació d'espectacles, perquè hi ha un ventall d'activitats molt, molt ric i molt ampli, i també feu una exposició, la del gest d'arrel. Hi ha una exposició fotogràfica de Roser Blanc, però hi ha unes activitats no relacionades amb aquesta exposició.
0: En deies al començament que en queda de l'origen, en queda el farc, la mirada, que és en Joan, però en queden les ganes de ballar. El Dansaneu és un espai on encara busquem aquest cos a cos i busquem ballar, perdre la por a ballar, i és per això que fem tot un projecte, diguem, de residències i de tallers oberts al públic, gratuïts, que també tenen la capacitat que tenen, perquè no ens comentava tant la gent d'arran d'arrel, no? En Cesc i la Marina, com la Montse Colomer, que també farà un taller, que perquè els tallers funcionin i siguin agradables i profitosos, tenen la capacitat que tenen. Són tallers per unes 30 persones, 30-35 persones, i els farem just abans de començar, és a dir, abans que comenci el Dansaneu ja estarem ballant i ballant-la, i el diumenge dia 26, que és quan inaugurem aquesta exposició, que de fet ja es veurà uns dies abans a l'Obentador, la Guingueta, doncs farem una posada en comú, també convidant els nens i nenes que han participat d'un programa que es diu Dansa a les Escoles, que nosaltres fem a la primavera, i portem l'escola a l'Institut Murelló d'Esterri i en totes les classes de l'escola La Closa. Importantíssim. De fet, l'aula, diguem, de cos, no?, d'expressió corporal de l'escola La Closa es diu Aula Joan Serra.
1: Molt bonic. I abans mencionaves aquest treball en xarxa. Un dels espectacles que arriba també d'aquest treball en xarxa és la Brida, de l'Esther Bontín, que està ara de gira aquest juliol. I també Cat One's Teeth, de la Mabel Oloea, que us l'han programat els Stalkers. Qui
0: sí,
1: són?
0: Les Stalkers, en aquest cas, les nostres Stalkers, dues, la Gala i la Inara, són dues joves que tenen relació amb el Pallar, algunes molt directament, d'altres més com a passavolants, però que estimen aquest territori i el coneixen, i han participat d'aquest dispositiu, se'n diu, no?, que ajuda a formar joves programadors d'escèniques. En aquest cas, doncs, elles han estat tot un any anant a veure propostes a festivals, i l'any següent, que és aquest en el que ens trobem, fan una proposta de programació i han optat per aquesta de la Mabel, que no ens pot semblar millor, diguem, perfecta. Artista lleidatana, també.
1: I tanqueu el festival una peça íntima, però molt potent. Ara estan recollint molts premis, que són la Venidera, formada, una companyia formada per Irene Tena i Albert Hernández. Per què aquesta peça, per acabar el festival?
0: És una peça molt rodona, és una peça que ja vam conèixer des del moment de presentació. Clar, treballem en xarxa molts festivals gràcies al guiatge de Fira Mediterrània amb l'obrador d'arrel, i per tant et diria que 2-3 anys abans ja sabem què s'està gestant, no? I l'any passat ja vam tenir clar, hem anat introduint el llenguatge, diguem, llenguatges diferents, músiques diferents, estils diversos. Jo els vaig veure ballar amb una petita peça que van fer un petit tast, diguem, al pati, encara me'n recordo del Cursal, i clar, ballen tan bé que és impossible dir, no, això no sé cap on anirà, però ha d'acabar bé segur. I l'any passat vaig poder veure la peça completa, i a la sortida me'n recordo que ja vaig parlar amb la Lola, la seva distribuïdora, vaig dir, 2 d'agost, què tal, com ho teniu? Bé, doncs ja està, ja van sortir de Manresa, allà als 5 minuts ja tenien el bolo tancat. Realment són esplèndids, i és un gust tenir-los de tancament, sí, sí.
1: Fa uns anys va començar aquest nou Dansaneu. Com t'imagines el Dansaneu del futur?
0: Doncs me l'imagino... clar, ara penso en aquell 2015, no?, de canvi traumàtic. A vegades els canvis són traumàtics i costa que la gent se'ls faci seu. M'ho imagino, no ho sé, m'agradaria imaginar-ho viu. És a dir, és important que la gent decideixi com vol que sigui el Dansàneu. Ja ens donen pistes veient quins són els espectacles, que sí o que no. Ens donen pista obrint casa seva de que volen recepcionar activitats. És una

0: festa, jo crec, del territori pel territori, i a mi m'agradaria imaginar-lo això viu, que vol dir que té continuïtat, i això vol dir també que té relleus, que té energies noves, i per tant això canviant, com és la vida, i amb vitalitat, i sobretot això pensat i conduït i dirigit amb lideratge, clar que sí, del territori.
1: Doncs moltes gràcies, Ruth, per guiar-nos per les Valls d'Àneu. Espero que el Dansàneu sigui esplèndid. I recordeu que el Dansàneu tindrà lloc del 24 de juliol al 2 d'agost. En podeu consultar la programació al dansaneu.cat. Fins la setmana vinent, Albert. Serà l'última secció de dansa de la temporada.
2: Exacte, doncs t'esperem dijous vinent per acomiadar-nos. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

Catalunya Música. Assaig general. Cada tarda, de 6 a 7, amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Doncs ens anem acostant a 6:45 i mentre sonava de la secció de dansa doncs hem anat trucant i rebent aquí a l'estudi els nostres propers convidats. Volem parlar-vos d'Escó Batega amb Aina Ribas, que és la directora artística d'aquest nou cicle de clàssica dins del festival. Bona tarda, Aina.
1: Bona tarda.
0: I tenim connectats d'una banda amb Pere Méndez, el saxofonista de Keviert, que és un conjunt que també hi hem fet referència fa una estona al programa. Bona tarda, Pere. L'estem localitzant.
2: Hola.
0: Ara, sí. Ja ens ha escoltat. Bona tarda. I també tenim...
2: Hola, bona tarda.
0: En Josep Maria Raduà, que és el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Escó. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Doncs entre tots tres esperem que ens doneu tots els detalls d'aquesta iniciativa, que d'entrada l'hem de presentar, i encara més per la gent que no som d'Escó, és a dir, Escó ja fa temps que existia Escó Batega, que és un festival d'estiu, ampli, em sembla, en el calendari.
1: Sí.
0: I la novetat seria, Aina, la teva proposta d'incloure-hi un cicle de... No sé si el definiries només de clàssica, dins de la clàssica és un cicle de cambra, o si té alguna altra especificitat.
1: Bueno, sí que seria un cicle que podríem considerar centrat en música de cambra, ja que tots els concerts que engloba pues, mostren una mica el que és l'espectre de la música de cambra, però sí que hi ha un factor que és diferent, que és una residència artística que busca sobretot el diàleg entre diferents disciplines musicals.
0: Mm-hmm. Expliquem una mica la teva relació amb Escó, perquè ara em deies que tu no ets pas d'allà, però ja has anat tota la vida, potser, per estiuejar?
1: Sí, bueno, el meu avi és nascut allà, és del poble, i llavors, pues, clar, tenim la casa feta dels besavis i tinc molt vincle amb el poble, també família, i clar, pues, hi anem molt, no només a l'estiu, i clar, pues, poder aportar aquesta proposta al poble realment em fa moltíssima il·lusió, perquè és com algú que jo ho visc molt de prop i que, bueno, que estic molt, que és la música, i llavors... poder-ho portar.
0: Perquè també ets músic,
1: evidentment. Exacte, sí, soc violinista, ara estic finalitzant els meus estudis d'interpretació de violí clàssic i contemporani a l'ESMUC i bueno, també tinc aquest interès pues, pel que és la programació musical i la producció i la gestió també.
0: Com va anar que presentessis aquesta proposta? Ara ens està escoltant el regidor de Cultura, no sé si vas anar a parlar directament amb ell, ara hi parlarem.
1: Perquè ja hi havia participat com a intèrpret dins del festival i llavors, pues, bueno, vaig pensar que comptem amb uns espais molt xulos del poble i podem... Bueno, vaig pensar en aquesta proposta i de seguida li va agradar molt i m'han donat moltíssima llibertat i molta confiança, cosa que estic molt agraïda de... Bueno, això que m'han ajudat molt, m'han donat molt espai.
0: És així, senyor Raduà, que van pensar quan van rebre la proposta de l'Aina, que suposo que, evidentment, també us coneixíeu de fa temps, no?
3: Sí, sí, som un poble petit i clar, ens coneixem tots i l'Aina és una persona molt activa dins del poble, participa a les festes, amb la seva colla d'amigues i amics i, per tant, és una més del poble. I quan ens va plantejar la proposta, evidentment, agraïment de que pensés que has

0: podíem acollir aquest cicle de clàssica dins de l'Escobatega. Perquè, com deies abans, l'Escobatega doncs, sí que té una trajectòria, però sí que aquesta vessant clàssica de música de cambra doncs, ens l'ha portat ella, ens l'ha vinculat ella al projecte i al festival.
1: Mm-hmm. No sé si ja vas anar amb una proposta concreta, ara parlarem de 5 concerts, si ja els tenies pensats, o... És clar, la direcció artística no només és pensar els noms dels músics que t'agradaria convidar, sinó també com això serà possible. Estic parlant clarament de diners, no?
2: Sí, la veritat és que ha sigut una feina de tot l'any que ha sigut... que he après molt de com s'ha de fer. Sí que vaig anar amb una proposta concreta de quins grups jo volia portar. I on sí que hem hagut d'anar adaptant també per disponibilitats dels grups, de fer calendari, de veure quines propostes encaixaven i quines no. I al final, ja cap al desembre vam tenir la programació completa i ja va ser... veient com construïm els programes dels concerts, també cada concert va vinculat amb una organització gestionada per joves del poble, que això també és una cosa que és rellevant remarcar, com per fomentar la participació del poble i també dels músics, que hi hagi una mica aquest vincle mutu. Mm-hmm. I doncs,
1: Perquè per la resta, a l'Escobatega, ara ho pregunto al regidor, suposo que és una iniciativa municipal, com se... Vaja, quins suports té, també? Potser empreses, botigues locals, no ho sé.
0: Doncs sempre busquem algun tipus de col·laboració amb algun mitjà de comunicació que ens ajudi a fer difusió, convertint-se una mica com el mitjà de comunicació del festival. I després també en alguna administració, ja sigui la Generalitat, el Departament de Cultura, com la Diputació de Tarragona, sempre si surt alguna subvenció a la qual ens podem acollir, com que tenim aquest cicle, doncs té aquest vincle tot el projecte i el seu poble petit que acull aquest tipus d'activitat, doncs podem mirar d'acollir-nos a les diferents subvencions que surten.
1: Mm-hmm. I ara detallarem els concerts, però hi ha un element també que suposo que sortirà de seguida, Aina, que és la recuperació patrimonial, no? Per dir-ho així, hi ha un compositor que és Josep Redua, em sembla, de qui s'interpretaran dues obres, no?
2: Sí,
1: això és una iniciativa teva, també.
2: Sí. Iniciativa meva, però proposta també del Josep Maria, perquè Martí Sabater, un noi de Flix, va dedicar el seu treball de recerca del batxillerat a la recuperació i transcripció d'obres d'aquest compositor, que era nascut a Flix, però també va ser abat de Poblet. I això, ja han fet diversos concerts allà, però de seguida que vam saber, vam dir, home, ve un cor de cambra, noctes, mirem de qui es pugui interpretar aquestes obres, a donar-li també espai a interpretar obra, música del territori també. I s'interpretarà l'obra, que ho tinc apuntat aquí, este sí que és Señores Grande Milagro. I això.
1: És un compositor barroc, del segle XVII.
2: Sí.
1: No sé si la similitud dels cognoms, regidor, és una coincidència o hi ha alguna relació d'operatiu.
0: No, que sàpiga una relació d'operatiu, però clar, Flix és un poble que està a 6 quilòmetres i és un cognom molt d'aquí de la zona. Segur que es troba un Redua pel món, probablement vingui de la Ribera d'Ebre.
1: Molt bé.

0: I ara que sentim aquesta gravació de Keviart, recordem que tenim connectat també amb Pere Méndez. Abans de saludar-lo amb ell, Aina, també explica'ns per què heu decidit convidar, entre d'altres, que ara els comentarem, per actuar el dia 25 de juliol, Keviart, que em sembla que també té un vincle ebrenc, no?, d'alguna manera.
1: Exacte. Bueno, el Pere, que també és de les Terres de l'Ebre, d'allà més al costat de la platja que nosaltres. I sí, clar, és un grup que... Bueno, tots els grups que hi vindran a tocar són grups que al final pues, he vist en directe, que admiro molt també la trajectòria que han tingut. I bueno, crec que encaixava molt també la seva proposta musical, que fan els concerts amb el que podíem fer escó. I vaig pensar que, bueno, que encaixaria molt amb el públic que hi tenim i amb el que podien aportar, que els feia també il·lusió.
0: Doncs, Pere, ja ho ha dit l'Aina, tenim una trajectòria, vaja, ja us seguim de prop sempre, ja ho saps, i esteu en els millors escenaris d'Europa i del món, i també sou escó. No vau dubtar a acceptar la proposta, no?
2: Hola, bona tarda a tots. Efectivament, bueno, jo soc de l'Ametlla de Mar, soc natural de l'Ametlla de Mar, i per tant celebro tota la proposta que el que faci és descentralitzar l'oferta cultural, no? L'oferta cultural especialment en l'àmbit de la música clàssica. Llavors, a mi em va fer molta il·lusió, especialment perquè jo quan estic aquí els estius hi ha molt poca oferta cultural i per tant celebro que podré assistir com a públic, i no només com a públic, sinó com a intèrpret, no? Llavors, sí, exactament... Bueno, podrem tocar a escó després d'haver tocat durant molts mesos a moltes sales de concert, però per nosaltres cada concert és igual d'important.
0: Doncs explica'ns una mica què tocareu, quin programa heu dissenyat, no sé si conjuntament amb l'Aina o és alguna cosa que ja teníeu en repertori.
2: Bueno, l'Aina, recordo que ens va demanar que hi hagués una dona compositora al programa i així ho vam fer, perquè a més és una pràctica que intentem també nosaltres d'alguna manera... portar a terme sempre les nostres propostes, no? Llavors, nosaltres tocarem una selecció de quatre obres. Començarem el concert amb una suite de Rameau, una suite que vam enregistrar al nostre últim àlbum, un homenatge a Maurice Ravel. Després continuarem amb aquesta obra de la Caroline Shaw, una obra que es diu Entracte, una obra que li va valdre a la compositora amb el Premi Pulitzer de música. Després un arranjament que hem fet nosaltres mateixos i que estrenarem aquest estiu d'una fantasia de Schubert, ja de cara a aquest aniversari el 2028 de Franz Schubert. I finalment tancarem amb una obra escrita per nosaltres del compositor de Olot, Dani López. Dani va escriure per nosaltres una fantasia en temes i el món de George Gershwin i és una fantasia que bueno, podrem tocar a escó per acabar el concert. I a més, no res, comentar-vos que Dani és un saxofonista, però a més és un compositor. Últimament ha estat molt, molt en conversa de tothom perquè ha sigut el compositor que va musicar l'espectacle de la Sagrada Família, de la inauguració de la Torre de Jesús, no?
0: És veritat, i tant. Doncs això serà el 25 de juliol.
1: Exacte, sí.
0: Però de tot això en parlem avui perquè el primer concert és imminent, és el 27, és aquest mateix dissabte, i hi haurà... quatre concerts més fins a l'11 de setembre. Per tant, ens queden pocs minuts, però potser podem fer una pinzellada de cada Aina.
1: Sí, exacte. Bueno, primer el Quartet Babiancos, que farà un programa molt variat, des de música contemporània del Bernat Vivancos, que és el que els dona nom al quartet. Després una obra de Maria Lluïsa Güell, un quartet d'Amy Beach, el quartet número 12 de Franz Schubert i el quartet número 8 de Shostakovich. Després, el dia 4 de juliol, tindrem el cor de Cambra Noctes sota la direcció de Josep Vila i Casanyes i ens faran un programa al voltant de la figura del madrigal, que bueno, l'han titulat a l'obra d'un madrigal i després també interpretaran l'obra, com hem dit abans, de Josep Redoir. Després, bueno, el 25 de juliol, com hem dit, serà el concert de Keviart i el següent ja serà a l'agost amb la residència artística, que l'hem titulada Escobatega Jove, que és una residència artística dirigida a estudiants dels últims anys de l'ESMUC o recents graduats. Llavors, de músics de clàssica i músics de jazz, i el que busquem una mica és treballar amb el diàleg entre aquests dos gèneres. I també amb la participació de dos professors, d'Àlex Centor, guitarrista, i de Gabriela Margan, saxofonista també. I, finalment, l'11 de setembre, per celebrar la Diada, tindrem el Trio Fortuny.
0: Molt bé. Digues, digues.
1: No. El repertori, bueno, un trio de Mel Bonis, de Ferran Cruixent, i tindrem una estrena i... Ui, aquí, d'Amy Beats, també tindrem una altra obra, i de Robert Schumann, el trio número 1.
0: No, anava a preguntar per aquesta residència,
1: sí,
0: que va més enllà d'un concert, entenc. Per tant, aquí,
1: exacte,
0: només veiem el dia 15 d'agost, però vol dir,
1: exacte,
0: que estaran uns quants dies allà aquests músics,
1: sí,
0: i aleshores això implica una selecció en primer lloc,
1: exacte,
0: i,
1: sí,
0: i, vaja, i un allotjament d'aquests músics, no?, i unes activitats, no?
1: Sí, sí, sí, sí, exacte. La residència durarà 3 dies, s'allotjaran entre un pis de l'allotjament, ai, d'Esco, de l'Ajuntament, i jo també, bueno, pues, per proximitat, pues, hi poso la meva casa, que bueno, hi puc acollir a uns quants participants perquè sigui possible, i això, pues, el que centrarà sobretot el treball és en buscar de connectar aquest concert final amb el que és el poble. Fins que col·laborarem també amb l'associació de gent gran i, bueno, de veure com podem construir tot un concert amb un fil conductor, amb històries i, bueno, memòria històrica també del que és el territori. Això hi oferir, bueno, una mena de regal, també.
0: Molt bé. I ara que parlaves d'aquests espais, em sembla que tu que has dit abans que hi havia espais a Esco aptes per la música, això li pregunto potser al regidor, doncs, aquest centre...

0: i després tot l'edifici és de pedra. I la veritat que és molt xulo. I estem fent molt tipus d'activitats, sobretot música, però també fem algun tipus de xerrades, conferències. Hi ha hagut gent que ens ha demanat per fer bodes. Vull dir que s'ha convertit una mica en la joia patrimonial d'Ascó. Tot i que és un poble que té molt patrimoni, però ara aquest centre cultural, la veritat que ha quedat molt, molt xulo i és molt, molt adient per concerts com els que tindrem a l'Ascó Batega.
1: Doncs acabaríem recordant només que això que hem explicat és la novetat, que és el cicle de música clàssica i de cambra, i evidentment hi ha la resta de la programació d'Ascó Batega, i no sé si ens hem deixat alguna cosa important, perquè hi ha activitats posteriors als concerts, gastronòmiques, etc, però ja ho descobrirà, si de cas, qui pugui anar-hi.
2: Sí, sí.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Aina, enhorabona per aquesta iniciativa, que entenc que tindrà continuïtat, suposo.
2: Sí, sí, esperem que sí.
1: I igualment, gràcies al Pere Mendez i a en Josep Maria Redua. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: Assaig general.
1: I així hem arribat al final del programa d'avui. Demà divendres ja us podem avançar que parlarem, entre d'altres, d'òpera del projecte, que amb aquest títol ja fa unes quantes temporades que organitza el Gran Teatre del Liceu i que és a punt de presentar-se la setmana que ve amb tres noves microcreacions.
2: També sabrem detalls d'una proposta que arriba des de Mèxic i de la mà de Casa Amèrica, una actuació de la banda Mix Antenya de Santa Cecília que tenen cita al Cat Tradicionarius aquest juliol. És una proposta molt festiva, amb vents i percussions, que posa dalt de l'escenari tradicions musicals encara desconegudes aquí, com l'anomenada xilena.
1: Doncs això i més al programa de demà divendres, com sempre a les 6 aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip que ara s'acomiada, format per Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
1: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schönberg, dirigits per Jeremy Roé.
0: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Feia 1,75 m d'alçada. Tenia una malformació al peu dret. Els cabells castanys, una palidesa sorprenent. Temples d'alabastre, dents com perles. Ulls grisos ribetejats per pestanyes fosques i un encant al qual ni dones ni homes podien resistir-se. Extrovertit, guapo i de forma. Seriós i graciós, malbaratador i mesquí. I posseïa una intel·ligència lluernadora engabiada en la màgia i la malícia d'un nen. Un únic exemplar d'inspirat fang. Escriu Fiona McCarthy. És una de les especialistes, una de les biògrafes més destacades sobre Lord Byron, perquè es refereix amb ell, un personatge que no va deixar indiferent a ningú. I com a prova, aquesta composició. És Il pianto delle muse in morte di Lord Byron, que la va escriure ni més ni menys que Gioachino Rossini. El tenor solista en la primera representació d'aquesta obra va ser el mateix Gioachino Rossini, que interpretava Apollo en aquesta cantata, Il pianto delle muse in morte di Lord Byron. Canta Ernesto Palazzo i l'acompanya a l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Bratislava, al cor de l'Orquestra Filarmònica d'Eslovàquia, i dirigeix Carlo Rizzi. Comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I el següent trajecte us el proposo de fer ara amb aquesta música, certament dramàtica, però també bucòlica en alguns moments. La va escriure Franz Schubert en el darrer any de la seva vida, una època acusada per la malaltia i pels períodes de pobresa. És gairebé una sonata que et convida a una interpretació biogràfica. És la seva sonata per a piano en la major, Deutsch 952, i aquest és el segon moviment, el meravellós Andantino.

Doncs era música de Franz Schubert. Era aquest bellíssim andantino de la seva sonata per a piano en la major Deutsch 959, a la versió del gran Alfred Brendel. I amb aquest títol, La viuda alegre, va arribar a la gran revolució. Era el 1905 i aviat aquesta opereta es va convertir en un fenomen internacional i, a més, va redefinir el gènere de l'opereta vienesa, amb una combinació d'elegància, ironia i romanticisme. L'havia escrit Franz Lehár, un compositor i director austro-hongarès, considerat una de les figures centrals de l'opereta vienesa i recordat pel damunt de tot per haver renovat el gènere, això a principis del segle XX, amb melodies líriques, ritmes de vals i, a més, una gran sofisticació d'orquestra. I aquest n'és un exemple. En sentirem dos. El conegut com el vals de la viuda alegre, que és el gran duet final entre Hanna i Danilo, els protagonistes, i la melodia més reconeixible de tota l'obra. I després un altre, molt famós, que és la Vilha Lied, la cançó de Vilha. És una ària lírica de Hanna, molt popular, a més, també entre les sopranos. En aquest cas, l'interpreten Andrea Rost i Josep Carreras.

Doncs sentíem música, uns extractes de l'opereta La viuda alegre, de Franz Lehár. Sentíem a Josep Carreras i Andrea Rost, acompanyats de músics de l'Orquestra Simfònica de Londres. Dirigia David Jiménez.

I aquest és l'univers de Georg Philipp Telemann, un compositor contemporani, entre d'altres, de Johann Sebastian Bach i de Georg Friedrich Händel, però amb un estil molt més personal, evidentment, més lleuger, més elegant, més melòdic. Ell combinava l'elegància francesa amb el virtuosisme italià i la solidaritat

bellesa contrapuntística alemanya. I aquest gust barrejat, per dir-ho d'alguna manera, seria la marca personal de Georg Philipp Telemann. I en aquesta sonata segona per a flauta, violí, viola i baix continu, està escrita en sol menor, aquest és el largo, és un dels moviments d'aquesta sonata. El que sobresurt és l'ornamentació, és el fraseig gairebé vocal de la flauta, amb el contrast entre la melangia i la vitalitat d'aquest moviment i de la naturalitat que la música va fluint sense la densitat contrapuntística que tenien altres compositors de la seva època. Música extraordinàriament refinada. I fixeu-vos que molts flautistes la consideren una de les millors portes d'entrada a l'univers de Georg Philipp Telemann. L'interpreta músics de l'Orquestra Barroca de Freiburg.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: I som ara en un dels moments més famosos de l'òpera ballet, Les Índies Galants. És l'acte, el tercer acte, titulat Les flors, una festa persa. I aquí és el moment que un quartet vocal apareix a escena i canta Tendre amor, un text que invoca l'amor com una força reconciliadora. Aquesta òpera ballet la va escriure Jean-Philippe Rameau i la va estrenar el 1735 al Palais Royal. I el títol pot portar-ne, ens pot induir a l'error, perquè les Índies al segle XVIII designaven terres llunyanes i exòtiques. I l'obra, en aquest cas, està ambientada a llocs exòtics com són Turquia, Perú, Pèrsia i l'Amèrica del Nord. En aquest cas, som a Pèrsia, una Pèrsia imaginària plena de flors, jardins, amors i danses.

Doncs sentia música de Jean-Philippe Rameau, era aquest bellíssim quartet Tendre Amor i que pertany a l'òpera ballet Les Índies Galants. Ho sentíem en la versió de Les Arts Florissants amb els solistes del Jardí de la Veu i dirigia tot plegat William Christie. I aquesta música que estem sentint de fons, doncs ens dona alguna pista d'allà on vull anar a parar. Mireu, avui és dijous, és el dia de les melodies de posta de la carta. Doncs bé, la carta d'avui està relacionada amb Georges Bizet. Però no és ell, no l'escriu ell ni la rep ell, sinó la seva vídua, Geneviève Bizet. La carta és del 1886. Feia 11 anys que s'havia quedat vídua. Bizet va morir 3 mesos després de l'estrena de la seva òpera Carmen, la seva gran creació, i només va aconseguir empassar l'amargor de la despietada crítica que llavors la qualificava d'obscena. Ella, en aquell moment, quan es va quedar

La vídua tenia 26 anys i un fill de la parella, Jacques Bizet. També hem de dir que al cap de poc l'òpera s'estrenava a Viena i aquí començava la seva popularitat i la seva conquesta del món sencer. I els royalties, en aquest cas, eren per ella, eren per la seva vídua, per aquella noia de 26 anys. Qui era ella? Doncs ella havia nascut a París, el 1849, i va ser una influent salonier, perquè es va convertir en tot un personatge que tothom volia en els salons de casa seva. Ja que no hi era ell, doncs almenys hi havia la seva vídua. Això es fa molt, agrada molt. Doncs bé, ella, en poc temps, en pocs mesos, Genevieve es va convertir en tot un personatge. I a més, com us deia, va ser una salonier que rebia a casa seva pintors, literats, periodistes. Marcel Proust, només per posar un exemple, va fer servir de model per la seva novel·la, la seva gran novel·la A la recerca del temps perdut. Bé, la carta, qui li envia? Doncs li envia en Guy de Maupassant. Ell va ser escriptor, poeta, naturalista, francès, va escriure principalment contes. Tenia la seva edat, era un any més petit que ella, i en aquell moment tenia 36 anys. Ell tenia un caràcter misogen, misàntrop, i estava motivat per la poderosa influència del seu mentor, Gustave Flaubert. El matrimoni l'horroritzava. Ell deia que el matrimoni és un intercanvi de mals humors durant el dia i de males olors durant la nit. Sempre tenia a casa seva homes i dones que sortien, portava una vida molt liberal i convidava a tots aquells que eren famosos aleshores en el París de finals del segle XIX. I en aquest cas la va convidar amb ella. I la carta en diu així. Carta de Guy de Maupassant a la vídua de Georges Bizet, Genevieve Halévy, que era el seu nom de soltera. Guy de Montchanin, 1886. Estimada senyora, seria molt inconvenient demanar-li que vingui a sopar a casa meva el proper dissabte? Amb els Porto Richer, que han acceptat, amb Eliac, que accepta, i potser amb Strauss. Obro parèntesi. Strauss va acabar esdevenint el seu home. Era un famós advocat de París. Bé, sé que no està ben vist que una dona vagi a sopar a la casa d'un solter, però no entenc gaire la raó en el moment en què aquesta dona allà trobarà altres dones que de més coneix. A més, si jo li digués la llista de totes les persones que han vingut a dinar o a sopar a casa meva, veuria que és llarga i plena de noms distingits. Finalment, senyora, vostè em faria molt feliç acceptant i jo li prometo no enviar la crònica d'aquest sopar al Gil Blas, que era un diari. Tenc el parèntesi. Permeti'm besar les seves mans, declarant-me el seu molt devot servidor i el seu molt respectuós admirador. Signat Guy de Maupassant. I la vídua de Georges Bizet, que s'havia convertit en tot un personatge, va acabar acceptant aquest sopar. Tot i en tot, amb el temps, es va anar apartant de la societat. El seu fill, Jacques Bizet, l'únic fill que tenia, amb el seu primer home, en Bizet, es va suïcidar, el 1922. I unes setmanes més tard, el seu gran amic Marcel Proust també es va morir. Ella, Genevieve, ara Genevieve Strauss, com us deia abans, es havia casat, però sempre recordada com la vídua Bizet, va morir el 1926, al cap de 4 anys, a París, a l'edat de 77 anys. I de tot plegat em va sortir aquesta melodia de posta d'avui. Sentim uns extractes de l'òpera Carmen.

Doncs això, que l'amor és un ocell rebel que ningú pot domesticar. És la vanera de Carmen, de Georges Bizet. Hem sentit uns extractes de l'acte primer d'aquesta òpera que va escriure el compositor l'any 1875, 3 mesos abans de morir. De fet, ell no va poder gaudir de l'èxit, del gran èxit que tindria aquesta òpera a partir d'aquell moment, que traspassaria fronteres. Nosaltres l'hem sentit amb la versió d'Agnès Balsa amb el cor de l'Òpera de París i la Filarmònica de Berlín, que dirigia Herbert von Karajan.

I avui, com a souvenir, doncs Friedrich Nietzsche i Carmen. I direu, i què té a veure? Doncs mireu, si Bizet s'hagués assabentat dels elogis que anys més tard li faria el filòsof alemany Friedrich Nietzsche, potser mai no hauria dit allò de «avui dia, per tenir èxit, cal estar mort o ser alemany». Perquè era l'època en què, en matèria d'òpera, els amos de l'òpera eren Verdi i Wagner. I Nietzsche, un cop es va fartar de Richard Wagner i va escoltar per primera vegada l'òpera Carmen, des d'aleshores es va dedicar a escriure diverses planes d'anàlisi positives de grans elogis per al compositor francès. De fet, el filòsof es va topar amb la Carmen de Bizet quan ja estava molt malalt. Els metges se li havien suggerit que busqués el clima del sud europeu per alliberar-se de la fred germànica, això d'acord amb el que diuen els seus biògrafs. I a partir d'aquí, ell va trobar en els bons europeus, és a dir, aquells que no trobaven la satisfacció en una patrioteria qualsevol, això fent clara al·lusió a Wagner, va quedar encisat amb aquesta obra. La millor òpera que mai es havia escrit, segons Friedrich Nietzsche. També sempre quedarà el dubte si l'elogi cap al compositor francès va ser just o es deu a la seva relació visceral que tenia amb l'alemany Richard Wagner. Tot i en tot, Bizet només va viure 37 anys i tampoc va conèixer ni aquestes lloances ni les que li havia fet Tchaikovsky i Sigmund Freud. I, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb aquest nocturn de la suite número 1 de l'òpera Carmen. I demà tornem, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, aquí al Gran Tor, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i coneguent històries, històries de la música, de compositors, de compositores, com sempre aquí, a la sintonia de Catalunya Música. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i benvinguts. Què tal? Com ha anat aquesta revetlla? Com estan els ànims? Com prova aquesta calorada que no agrada? Sigui com sigui, nosaltres estem a punt de solfa i ben refrescant, perquè el capità Shrea us dona la benvinguda a bord. Ara algú dirà, bé, i què té a veure la refrescor amb el capità Shrea? És una manera de dir, no? Nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta líquid i tradicional, lleugerament dolç, amb notes vegetals de fruita seca, vaja, com una deliciosa i refrescant orxata. Què té l'orxata que agrada molt a qui li agrada? Perquè hi ha gent que diu, a mi l'orxata és que no em fa... Però després de fer un, per exemple, una bona... No sé, un entrenament, que has esgotat energia i vas a fer una workshops, escolta'm com baixa, si està al punt just també i té categoria. Però no ens quedarem aquí perquè sortirem avui de la ment d'algú que vol deixar enrere el passat. És a dir, allò que perquè el passat no només deixa marques, sinó motlles. I és un tema que ens afecta a tots, perquè potser hi ha algú que diu, jo el passat el tinc molt superat. Hauríem de veure això amb una miqueta de lupa. Ens n'anirem cap a Ginebra. Ja heu estat últimament a Ginebra, d'allà a Màntua. De Màntua a Bucarest, Romania. De Bucarest a Budapest, Hongria. Baixarem fins a Ciutat del Cap, Sud-àfrica. Saltarem a Buenos Aires. De Buenos Aires a São Paulo. De São Paulo tornarem fins a Coimbra, Portugal. D'allà per les cueves de Almanzora, que són un fenomen allà a Almeria. I pujarem per València. I farem una aturadeta al castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre. I acabarem al monestir de Lluçà, al Lluçanès. El coneixeu? Tot això sense oblidar l'hora dels adeus. Avui amb Enric Muñoz, que és director artístic del festival Sona Lluçanès. Diumenge enceten l'edició i nosaltres el programa.
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord. Quin és el gènere musical que millor acompanya les nits d'estiu per vosaltres? Si és que n'hi ha algun. Hi ha gent que està passant molt per el soft jazz, hi ha gent que passa per els raw, no? Hi ha molts gèneres i aquest és l'encant. No oblidem que és en nom de la tripulació que donem gràcies per triar Catalunya Música

0: i amb el comandament tècnic de Diego Monroy.
1: Us desitgem un bon viatge.
0: I copilotant Anna Hernández, Anna, benvinguda.
2: Com estem?
0: La revetlla ha anat bé, ha provat.
2: Ha anat bé, ha anat bé, sí. Estàvem aquí, de fet, a l'hora de la revetlla. Estàvem fent programa especial.
0: Sí, però nosaltres cap allà a quarts deu ja vam tocar el 2.
2: Vam tocar el 2, ens vam anar a casa. Cadascú... Vaig arribar pel Moscatell ja,
0: va,
2: a casa.
0: Molt bé, cadascú vam fer
2: la
0: nostra.
2: Bé, però molt bé,
0: a i tant. A més, és bonic veure aquesta manera que ha manifestat l'ésser humà quan ha arribat el solstici, no? Amb aquest esclat, aquesta faramalla general.
2: Totalment, és que l'estiu, ja ho diuen, que tot a cuca viu, sí, sí.
0: I nosaltres ja estem mirant el que és la darrera setmana de...
2: És que ens queda una setmana.
0: Exacte.
2: Avui és dijous,
0: sí.
2: I queda la setmana que ve... De dilluns a dijous.
0: Per tant,
2: ja està.
0: Ens agradaria saber qui serà l'últim comiat, l'hora dels adeus definitiva, qui la
2: farà,
0: no?
2: Qui seran els últims hores dels adeus de la setmana que ve. De moment tenim l'agenda disponible per aquesta última setmana.
0: Busquem quatre oients.
2: Busquem persones que diguin jo vull ser, no sé, ser l'última persona, no? Abans de tancar la temporada, imagina't, doncs... Doncs estaria molt bonic.
0: Com ho han de fer per reservar?
2: Tan fàcil com enviar-nos un WhatsApp al 607-470-305 o un correu al fixa't com sona@catmusica.cat o trucar-nos al telèfon fixe.
0: No ho feu avui,
2: avui
0: perquè
2: no.
0: Aquest programa és enregistrat. Per tant, si ho voleu fer, com deia l'Anna, a través del fixa't com sona@catmusica.cat o aquesta bústia sonora al 607-470-305. Ens agradaria saber amb quina darrera música podríem tancar temporada. Quina seria? Ha de tenir un vincle amb vosaltres, amb els oients, que diguis, mira, a mi va ser la cançó amb la qual em van donar el millor diagnòstic de la meva vida. No, cara, què diu aquest? Un diagnòstic de salut amb una música?
2: La música sempre té moments per tot. I val. Ens agradaria conèixer-lo, sí, sí, a veure amb qui podrem tancar l'últim Fixa't com sona de la primera temporada.
0: I dit això...
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix estem dins la ment d'una persona que vol deixar enrere el passat. Hi ha un garbuix en allà. Aquesta ment està ancorada en records, en decisions no resoltes, en culpes antigues o nostàlgiques que condicionen la seva manera de pensar, de sentir, d'actuar. No ha fet net. I aquesta empremta del passat continua governant la vida emocional. El reto de soltar el pasado. Regresa al presente y empieza a vivir plenamente. Aquest és el llibre del psicòleg i terapeuta Xavier Guix que tenim aquí, que parla en concret d'aquest tema, i on a la pàgina 280 sobre l'actitud fa referència a aquesta música.

0: la Simfònica de Múnich i els Beatles, Let It Be, tota la vida escoltant aquest famós Deixa-ho estar, i va ser de gran que vaig entendre el missatge. Deixa-ho estar, accepta el que és. Xavier Guix, benvingut i moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Un honor estar de nou amb la teva audiència, amb tu i amb el programa, clar que sí.
0: Que bé, que bé. L'actitud de deixar-ho estar no és resignació.
1: No, mai és resignació, al contrari, és realment un procés, eh? És a dir, no és d'un dia per l'altre, ni és fer una picada de mans i dir s'ha acabat. Potser és un bon començament, però sempre hi ha un procés, no? El procés, diguem-ne, que acaba en l'acceptació. I no acaba aquí. L'acceptació és el pas necessari perquè després vingui l'aprenentatge, de l'aprenentatge vingui la gratitud i de la gratitud vingui la nova orientació, el nou sentit que li vulguem donar a les coses. Mm. Per tant, l'acceptació, ja veus que no és només un dir, bueno, ja està, ja ho he acceptat. No, no, encara queden alguns passos a fer.
0: És aquell llenguatge tan casolà, no tan proper, deixa-ho estar, no li donis importància.
1: Sí. Sí, ara hi ha una autora americana que ha fet un llibre que ha venut milions, aquestes coses que a vegades passen, amb una fórmula molt senzilla, molt simple, que es basa justament, li diuen el let them, no? És a dir, l'actitud de, és igual, no importa, deixa-ho estar, deixa-ho estar, deixa-ho estar. Per què? Perquè ens atabalem per coses tan, a vegades, tonteries, no? Si un fa repàs una mica de les coses que l'han atabalat al llarg del dia, es donarà compte que la majoria d'elles no són ni tan importants, ni valen tant la pena, ni realment són tan greus com perquè no ho pugui deixar estar. Aleshores, moltes vegades hem de tenir aquesta actitud per donar-nos en compte de que allò que ens aferra a vegades a les coses és només aquest cap que tenim, aquest ego, aquestes ganes de voler tenir la raó, aquestes ganes de sentir que nosaltres estem allà i que som nosaltres i que nosaltres no ens han de trepitjar i coses d'aquest tipus, no? Aleshores, si no és una qüestió d'injustícia, que aleshores això sí que és un altre tema, si no hi ha hagut una injustícia, si no hi ha hagut un trauma, un abús, si no hi ha hagut una situació realment molt complexa, psicològicament parlant, la majoria de coses són petiteses que les podem deixar anar tan tranquil·lament. Mm.
0: I per què el teu nou llibre, Soltar el passado?
1: Doncs justament perquè a la teràpia vas veient les persones que, entre les moltes coses i patrons que jo observo, que sempre em dedico això, a veure patrons, i abans dels patrons sempre n'acaba sortint un llibre, no? Perquè em vaig fixar amb el patró de la gent que era massa bona. Aquest cop m'he fixat amb el patró de la gent que queda atrapada en el passat i que no el deixa anar. I no el deixa anar perquè, d'alguna manera, aquest passat li dona un cert sentit d'identitat. Donat que em va passar allò que em va passar, la meva vida queda justificada. Aleshores, els desencerts i el mal viure que tinc en el present el vist des d'un victimisme que justifica pel passat. O hi ha qui també en treu un cert benefici, no? Això m'estalvia de donar explicacions, això m'estalvia de refer-me responsable de la meva vida, perquè sempre em justifico per allò que va passar. I encara fins i tot hi ha gent que queda enganxada emocionalment, perquè el viure patint, el viure recordant aquells mals moments, el viure amb allò que va passar, d'alguna manera també m'està justificant a nivell emocional com a persona. I estic, com qui diu, enganxat. Hi ha com una mena d'addicció a sentir determinats estats emocionals. Tot plegat el que fa és entaforar-nos amb una idea que és la idea del passat. El bo del cas és que al passat no hi anem mai, perquè el passat

0: El teu llibre cites Let It Be dels Beatles i també aquesta cara sona de fons, l'amor fati, per aprendre a viure estimant el mateix destí o amor fati, no? Però això no és senzill en segons quines situacions.
1: No, a més, hem d'aprendre. Això és un aprenentatge de vida. Això no li podem dir a una persona en determinats moments de l'existència en què es deixi portar pel que el destí porti. I això és una esperança que a vegades no la sabem entendre, no? Que és desitjar que passi el millor que hagi de passar. I el millor que hagi de passar no està a vegades a les nostres mans, està en el destí propi, no? Però en lloc de veure-ho així, ho veiem com les coses que ens poden passar dolentes, les coses que ens poden fer patir, les coses que són injustes, i aleshores ens rebotem contra la vida. I quan hi ha rebot contra la vida, ens resistim. I aquesta actitud de resistència és una actitud que, primera, et desgasta personalment, perquè és un desgast energètic de primer ordre, i segona, et fa estar contra la corrent de la vida. Aleshores, anar contra la corrent de la vida no va bé, i d'aquí ve que sigui molt important entrar en aquesta fluidesa. Però això és un aprenentatge de vida, Xavier. Això s'aprèn amb els anys, que el millor és deixar-te portar per la pròpia vida.
0: El reto de soltar el passado se'l recomanem, darrer llibre del psicòleg i terapeuta Xavier Guix, de l'editorial ARPA. Xavier, algun missatge més per a l'audiència de Catalunya Música abans d'acomiadar-nos per viure plenament?
1: Doncs que construïm bons records, és a dir, que de tot el que vivim, sigui el que sigui, sapiguem capaços de posar l'atenció en el que voldré recordar en el futur que em faci bé. És a dir, de tot en podem treure, on podem guardar un mal record, però també en podem guardar bons records. Aleshores, hi ha una responsabilitat per ajustar la nostra memòria en el futur, que és ara, aquí, decidir quin vull que sigui un bon record pel futur.
0: Xavier Guix, moltes gràcies i per molts anys.
1: Gràcies.

0: sigui el que sigui, sapiguem capaços de posar l'atenció en el que voldré recordar en el futur que em faci...
1: Sió Clàssics. Notes i veus.
2: I d'una ment que vol fer net amb el passat, ens n'anem a Ginebra, on s'hi troba el passeig de la Treille, el més antic de la ciutat i amb el banc més llarg del món, fabricat el 1767 amb 180 taulons de fusta, atenció, una llargada de 120,5 metres. I no m'estranyaria gens que s'hi hagués assegut més d'una vegada l'actor cantant Víctor Torriani, muchachacha.

muchacha. És que és muchacha de Vico Torriani, eh? Una mega estrella de l'anomenat Schlager, la cançó popular i melòdica germànica, que va connectar d'allò més bé amb els ritmes llatins. Després del drama de la Segona Guerra Mundial, el públic alemany, suís, austríac, demanava llum, demanava esperança i muchacha. Tot un antídot. Vico Torriani va ser un artista popular, actor de cinema, cinema musical i presentador de televisió molt estimat per la societat helvètica fins a la seva mort el 1998. Vico, per cert, també va ser xef de cuina i rebuster i mai va abandonar aquesta passió per la gastronomia. Va ser autor de diversos llibres de cuina d'èxit i en el seu propi programa de televisió cuinava i cantava alhora. Que bé que estem aquí tranquil·lament a Ginebra amb el jet d'or, que un raja el jet d'or va fent la seva, mentre veiem que la brújula ens marca a Màntua. Marxem al tou de la bota italiana, a prop de Verona. I si a Romeu i Julieta els associen o els associem a Verona, Màntua s'associa a Romeu, perquè és on va ser desterrat. També és el bressol de la pianista Olivia Belli.

0: Delicat com un pètal al disc, Somni o Novo, el tema Prelude per piano d'Olivia Belli. És música fruit d'una sòlida formació acadèmica en piano clàssic, però destacada en el neoclassicisme. Viu i compon en una vella granja restaurada per ella mateixa a la regió italiana de les Marques, entre mar i muntanya. I el seu debut professional, el 2008, va ser un disc a quatre mans, realitzat juntament amb qui va ser el seu mentor musical, i avui qui és el seu marit, i productor Enrico Belli, de qui ha manllevat el cognom artístic.
1: Catalunya Música. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Fixa't com sona Edició Clàssics, de dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: Aquí estem, a Màntua. Ens hem cruspit un gelat de nous de macadàmia. Escolta'm, a la proporció justa, ni més ni menys, i agafem l'energia necessària per anar cap a la capital de Romania. Ens esperen a Bucarest, fundada per un personatge històric molt fosc, Vlad Tepes. Vlad l'Empalador, això gairebé està tot dit, el príncep de Valàquia, que va inspirar Bram Stoker per crear Dràcula. En romanès, la ciutat es diu Bucuresti, que ve de Bucurí, que vol dir alegria o felicitat. I el 1940 hi va néixer Vladimir Kosma,

0: tema central de Le Château de ma mère, o El castell de la meva mare, pel·lícula francesa d'Yves Robert, de 1990, inspirada en la novel·la homònima del cicle de records d'infància de Marcel Pagnol, 1957, i banda sonora del compositor romanès Vladimir Cosma, amb més de 200 creacions per al cinema francès i europeu. Cosma és també un virtuós del violí. Ha col·laborat al món del jazz amb llegendes com Chet Baker, Stefan Grappelli, i ha escrit cançons per a cantants com Nana Mouskouri. Doncs aquí estem, a Bucarest, Romania, quan tenim una nova dedicatòria. Serà per la Maite de Sant Feliu de Codines i el seu marit, el Jordi, que estan de celebració avui mateix de les seves noces d'or, 50 anys de casats. Aquest aplaudiment és per ells. De fet, ho celebren demà, 26, i conjuntament escoltarem un tema que els uneix. Maite, Jordi, benvinguts.
1: Hola, bona nit a tothom.
0: Esteu en ruta i, escolta, moltes felicitats. 50 anys ja es diu molt ràpidament, això, eh?
1: I moltes gràcies, de debò que sí, de debò que sí.
0: Us sentiu afortunats, eh, que sí?
1: Sí.
2: El temps ha passat molt ràpid, la veritat sigui dita.
0: I tant.
1: Bueno, això, que el que diu el Jordi, que el temps ha passat molt ràpid i no ens n'hem adonat i ja som en aquesta... en aquest moment de 50 anys i, bueno, estem molt contents, sí.
0: Clar que sí. Celebreu vol dir que també esteu a gust. Ara teniu previst fer una mica de festa, per dir-ho així, i no sé si també teniu fills i nets.
1: Tenim una filla, un gendre i tres nets, sí.
0: Molt
1: la Mònica, el Xavi, i la Edna, el Pep i el Pau, sí, sí, sí.
0: Que bé, ho celebrem. I no sé si fareu una trobada tots junts.
1: Sí, també. La setmana del 7 de juliol marxem tots junts a fer un viatget.
0: Això sí, està molt... Mira, l'altre dia m'ho deien, que és una manera excel·lent, si hi ha bona relació amb la família,
1: sí,
0: així amb diverses generacions, el viatge, no? Plegar-se en un
1: sí,
0: lloc fora de la rutina, no?
1: Sí.
0: I retrobar-se, que es diu, no?
1: Sí, ens fa molta il·lusió fer-ho així, estar aquests dies concrets per fer aquesta celebració junts. Després, ja al setembre, farem una festa amb tota la resta de la família, però ara aquesta la fem al grupet més íntim, per entendre'ns.
0: Clar, clar. En aquest tipus d'entrevista amb una celebració de les noces d'or, hi ha una
1: sí,
0: pregunta gairebé obligada, no? Hi ha algun secret?
1: Jo crec que el secret és... Primer, sempre hem pensat que hem sigut molt bons amics, i al ser molt bons amics...
2: per anar parlant totes les coses que tenim de diferències i d'il·lusions i de ganes de fer. Vull dir, tot és parlar-ho, eh? Tindrà sempre la conversa.
1: Bueno, la comunicació, el respecte... Bé, coses molt simples.
0: Però és inevitable tenir algun secret, no?, cadascú, o no?
1: No sé si hi ha el secret, pot ser que sigui l'estimació, l'amor. Jo crec que aquest és el fonament. Després es poden anar posant a cada pis les coses que hem anat dient, però l'amor crec que és per dir-ho d'alguna manera, és com la llum i com l'alegria de la vida. Ho entendríem així.
0: Per tant, us sentiu afortunats.
1: Sí, sí. I aquest mes està sent molt especial perquè estem fent coses diferents. Una és aquesta, que ens feia molta il·lusió poder fer-nos com la dedicatòria mútua els dos, demanant aquesta música en aquest programa que tant ens agrada. Després hem tingut la sort, així per la carambola, d'anar a gravar un videoclip amb el Joan de Bosà a l'Escala, de la cançó que ha tret nova, no t'ho perdis, de la nova cançó. Estem flipant, perquè va ser com, ah, jo escric, uah, i veniu. Després hem participat en un concurs de fotografia matemàtica i a mi m'han fet finalista. O sigui, que estan passant un munt de coses que dius, aquest juny serà brutal.
0: Escolta'm, sumem-hi un aplaudiment més aquí, que està molt bé. Escolteu, ara...
1: Gràcies.
0: Ara ve el plat fort, Jordi, Maite. Heu triat Matangi amb Kirite Kanawa. Per què?
1: Sí. Bé, perquè junts fem xicun, val? I nosaltres tenim cançons de tota aquesta vida que ens agraden molt. Sí, sí, sí, sí. I que si el Viure Junts del Raimon, que si aquestes dels Beatles, totes les que et puguis imaginar. Però portem un temps fent xicun i aquesta dona, que és neozelandesa, aquesta soprano, l'hem anat sentint a les classes. I vam dir, doncs fem una cosa, demanem una cançó que també ens uneix, però ara, no cal que anem enrere. I vam anar investigant una micona perquè ens agrada molt i per, bueno, no sé, perquè fos algo diferent a el que ja tenim habituat a la nostra cervell i orelles a escoltar.
0: Hi ha més d'un oient que està dient, què ha dit de xicun? Què és això?
1: Ah, doncs el xicun és una tècnica xinesa, que xi, o sigui, és molt senzill, xi vol dir energia i kun és treball, o sigui, és treballar l'energia. I tenim una professora que es diu Montse, que ens fa aquesta classe i que és com un treball en càmera lenta, totalment en càmera lenta, moviments molt lents, treballant la respiració, però treballant les sensacions. Si nosaltres fem qualsevol cosa a la vida com ràpida, ens perdem cosetes entremig. I aquesta pretén que siguem capaços de tenir les sensacions que ens aporta aquest moviment lent.
0: El xicun vinculat amb Kirite Kanawa i Matangi. Jordi, presenta-la tu i així acomiadem.
1: Bueno, doncs...
2: Que estic conduint i ja no puc ara...
0: Ah, val. doncs que sigui la Maite.
1: Li vaig acostant el telèfon perquè aquí era més complicat. No, doncs res, que és una soprano que té una veu increïble. La música us pot transportar a la meditació, a un moment de relax. Quan l'estàs escoltant és com que estem sols al món, oi, Jordi?
2: Com estar un amb si mateix, vull dir, concentrant-nos en el que estem fent.
1: I, no sé, ens agradaria que us agradés a tots i que la busquéssiu perquè és una dona que ara ja és gran, si no m'equivoco va néixer cap al 1940 o alguna cosa així, està viva però és gran, però té música amb tota la gent indígena i és molt interessant. Fa molt poc temps, diguem, un any i poc que la coneixem, però creiem que val la pena que vosaltres també l'escolteu.
0: Així ho fem i us felicitem de nou per molts anys de companyia, de continuïtat en la vostra unió. Maite i Jordi, felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Felicitats a vosaltres pel programa.
2: També.
0: Doncs nosaltres ens anem a escoltar Kirite Kanawa.
1: Ai, gràcies.

0: Doncs m'ha agradat. Amb rivets ancestrals, Matangi Kiritekanawa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Algú es preguntarà, al millor que ens escolta per primera vegada, què tal, que és un programa que també hi ha dedicatòries. És un extra. És un extra per als gèmics, els jocs que fem, que és endevinar peces, doncs el premi és poder fer una dedicatòria. I ara som a Bucarest i ens anem a Budapest. Noms similars, però ciutats diferents. Budapest, capital d'Hongria, amb un parlament que es veu que va ser dissenyat de manera simètrica, l'ala nord i l'ala sud, idèntiques, per fora i per dins. Motiu, l'una per a la cambra alta, l'altra per a la cambra baixa, i avui Hongria doncs, té un sistema d'una sola cambra. L'altra meitat està reservada per a visites guiades dels turistes. Budapest és el bressol 1912 del director d'orquestra George, de fet, Georg Solti. Fixa't com sona.

0: Tanta puresa concentrada en aquest Christe Eleison de la monumental missa en si menor de Johann Sebastian Bach en directe des de l'Orquestra Hall de Chicago amb les veus de Felicity Lott, soprano recentment traspassada, i Anne-Sophie von Otter, acompanyades per la Chicago Symphony Orchestra sota la batuta de Sir Georg Solti, un dels directors d'orquestra més premiats de la història, fins a 31 Grammys. Amb 12 anys, la cinquena sinfonia de Beethoven, dirigida per Henry Kleiber, li va canviar la vida. Allò que diem, no? Hi ha un moment que és un abans i un després. En la seva vida va ser veure aquella interpretació i direcció. Això el va projectar el que desitjava, ser director d'orquestra, i destacaria per un estil enèrgic, precís i vivaç. Solti va néixer aquí, a Budapest, en el si d'una família jueva, i es va haver de refugiar a Suïssa per escapar del règim nazi. El 1971 va ser nomenat cavaller a la Gran Bretanya per les seves contribucions a la música, i atenció, hi ha un asteroide, el 6974, que porta el seu nom. Solti, us imagineu? Asteroide solar, ja, escolta. Home, va, per favor, Sir Georg Solti va morir d'un infart de miocardi als 84 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I mira, estem també a Budapest, que marxarem. Marxarem cap a Ciutat del Cap, Sud-àfrica, davant de la costa on va ser empresonat el líder anti-apartheid Nelson Mandela. 18, allà hi va passar 18 dels seus 27 anys de captiveri, 27 anys tancat. No, només de pensar-ho. Avui dia és un museu i patrimoni de la humanitat, i el detall més emotiu és que la majoria de les visites guiades les fan antics presos polítics que van compartir amb ell el temps de reclusió. Aquí, el 1934, hi va néixer el que precisament Nelson Mandela va anomenar com el Mozart africà, el gegant del jazz Abdullah Ibrahim, recentment traspassat als 91 anys. Fixa't com sona.

0: Blue Bolero, així s'anomena. Estic pensant en la gent que ara està circulant, no sé per quina xarxa viària, i des d'aquí la nostra salutació. Gràcies per triar Catalunya Música i per seleccionar aquest Fixa't com sona en aquests instants, que té aquesta barreja, no?, de geografia i de música, en aquest cas jazz, amb Abdullah Ibrahim. Nom adoptat després de convertir-se a l'islam. Es deia Adolf Johannes Brandt. Va crear el grup de jazz Epistles, amb qui va gravar el primer disc, però l'apartheid i la repressió del govern va fer que es mudés a Europa. Duke Ellington l'escolta i l'elogia, i inspirat per la visita d'un grup de namibis exiliats, decideix tornar cap a casa. Torna a Sud-àfrica i, en pujar a l'escenari, entona unes notes, s'atura i diu «Expel net dir gula», més o menys, eh? «Només toco per vosaltres». Compondria l'obra per la qual va ser conegut com el Mozart africà, Mannenberg, una peça de 14 minuts contra el règim de l'apartheid, una sola presa, una mena d'acte d'improvisació col·lectiva i convertit així en tot un himne.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Aquí estem, a Sud-àfrica, hem posat els peus en remull. Ens agrada estar una estona amb els peus a l'aigua, salsó del mar, serenament, i de Sud-àfrica marxem cap a l'Argentina. Anem a Buenos Aires, amb la 9 de Julio, l'avinguda més ampla del món. Quan diríeu? 140 metres d'amplada. Quants carrils? 16 carrils, i això sense comptar els d'autobús. Amb el famós obelisc, un símbol de la ciutat, del 1936, per cert, i per commemorar el quart centenari de la primera fundació de Buenos Aires. Just avui, aquest dijous, de fa un any, hi va morir el pianista Lalo Schifrin. Tenia 93 anys. A veure si us sona a quina pel·lícula pertany aquest tema.

0: Tamacla és la banda sonora de Bullitt, 1968, pel·lícula nord-americana de Peter Yates amb Steve McQueen, Robert Vaughn i Jacqueline Bisset. La tenim present, i els altres també, d'alguna manera. Música del compositor argentí Lalo Schifrin, creador de l'icònic tema de Missió Impossible. Lalo va rebre 4 premis Grammy, un Oscar honorífic i l'estatus de l'únic argentí amb una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. Va introduir el jazz modern i el bebop a l'Argentina abans d'instal·lar-se definitivament als Estats Units, on va tocar amb llegendes de la talla de Dizzy Gillespie i Ella Fitzgerald.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a

Què me'n dieu d'aquest Little Paradise amb Elian Elias, el disc Dance of Time de 2017, número 1 en les llistes de jazz i Grammy, el millor àlbum de jazz llatí. Elian va rebre una sòlida formació clàssica per a piano i es va especialitzar en jazz. Va actuar amb llegendes brasileres com Toquinho i Vinícius de Moraes i es va mudar a Nova York, on també va triomfar i on segueix residint. Ara té 66 anys i és distingida pianista de música clàssica i popular que s'aproxima constantment al jazz i a la fusió. Viu a Nova York, però nosaltres som on va néixer, a São Paulo, i hem estat tan a gust que ens hem demanat un smoothie. I ara ens l'estem acabant. Aquest smoothie. I de São Paulo, atenció, perquè tornem passant per Coimbra, primera capital de Portugal i escenari de la història d'amor més cèlebre i macabre de Portugal. El príncep Pere i la dama gallega Inés de Castro doncs van veure frustrat el seu amor pel rei Alfons IV, pare del Pere. El rei, com que no se'n sortia per aturar aquest parell de joves, va enviar uns botxins a decapitar Inés. Així, tal com raja. I quan va arribar el dia que Pere va ascendir al tron, va fer desenterrar el cadàver d'Inés, el va fer seure al tron, la va coronar reina i ho va obligar tota la cort a besar-li la mà inerta. Aquella situació, tu diràs, això se n'ha de parlar molts anys després d'això. Això va ser una cosa molt grossa. Ui, la gent, com ho devia comentar? Ui, no sabeu què ha passat? A Coimbra, quatre segles més tard, el 1603, hi neix el compositor i organista Carlos Seixas.

0: És l'Alegro de Carlos Seixas, revisitat amb arranjament del guitarrista Ronaldo Oliveira i interpretat per la virtuosa coreana Bokyun Byung. Avui que es pugui tocar aquest Alegro és tot una fita, perquè hi va haver un terrible terratrèmol, sabeu, el 1775 a Lisboa, que va destruir completament la Biblioteca Reial de Música. Tan sols se'n van salvar poques còpies manuscrites del que són creacions com aquesta de Carlos Seixas. Seixas va mostrar un talent que va ser admirat del rei Joan V de Portugal, que el va nomenar cavaller de l'Ordre de Crist, excepcional per a un músic en aquella època. I a diferència de molts compositors de l'època en què van viatjar a Itàlia per perfeccionar-se, Seixas va desenvolupar el seu propi virtuosisme i geni creatiu sense sortir mai de Portugal.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Ara, aquí a Coïmbra, sí, està molt bé, però marxarem, perquè anem a Almeria.

anem a les Cueves de Almanzora. És un municipi tallat enmig d'una roca aïllant que fa que el poble doncs, es mantingui a una temperatura més baixa en comparació amb la resta d'Andalusia. I us dic per experiència que un estiu a Almeria. Parlo del 81, escolta'm, la síndria com baixava, la síndria. A totes hores gairebé t'arruixaves amb síndria. I el 1901 hi va néixer la cantant i ballarina de cabaret Bella Dorita, de qui avui mateix es commemoren 25 anys de la seva mort. Mira, el 2013, Pascal Comalada li va dedicar aquesta melodia.

0: dedicat a la vella Lolita per Pascal Comalada, per reivindicar la baixa cultura del cabaret, el coplet i el teatre de varietats, per elevar-la a la categoria d'alta poesia instrumental. La vella Dorita, vedet i copletista, famosa, elegant, magnètica, història del Molino i del Paral·lel, va desafiar la censura de la dictadura amb ironia, doble sentit i una intel·ligència i picardia finíssimes, lluny de la vulgaritat. Va viure fins als 100 anys i just avui, aquest dijous, es compleixen 25 anys des que va morir a Barcelona, aquest símbol d'una Barcelona bohèmia i lliure. I recordem que quan va complir els 90, el 91, Josep Cuní l'entrevistava.
1: Jo no he buscat res. I aquesta fama que tinc, jo no l'he buscat per res.
2: Però a vostè això li agrada?
1: Home, ni m'agrada ni em desagrada. He sigut una dona una mica desfasada amb la vida, però no m'he donat compte del que feia. De veritat que no.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I Segell Solà.
0: I tant! Som en la recta final del programa, ens trobem a les Cueves de Almanzora i marxem pujant el que és aquesta, aquesta línia mediterrània tan maca de la Via Augusta que es diu. Pujarem fins a la Ribera d'Ebre. Anem al castell de Miravet, una fortificació imponent, escenari de grans conflictes com la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, les Guerres Carlines i principalment la Batalla de l'Ebre de la Guerra Civil. Precisament ara aviat es commemorarà un any més, mes de juliol. Aquest dissabte, precisament, el castell de Miravet serà escenari del Festival Riu de Veus. És un festival que dirigeix el cantant i músic Eric Vinaixa.

0: M'agrada Eric Vinaixa i m'agrada aquest disc, Les mil cares de la nit, i especialment el tema que acabem d'escoltar, Les nits de juny, perquè tenen una màgia molt particular aquestes nits. Quan la claror s'allarga, la temperatura convida a la fresca i sobretot escoltar l'encís de la música i el cant. Eric Vinaixa, benvingut.
1: Moltes gràcies, Xavi Solà, i a mi també m'agrades tu, Molt, m'agrades molt.
0: Molt bé. Escolta'm, què tenen les nits de juny? Aviam.
1: Bueno, les nits de juny és quan sortim de la hibernació, del fred, d'estar tots aïllats a casa i comencem a socialitzar. Les nits s'allarga, o sigui, el dia s'allarga, sortim a les terrasses, socialitzem, us canvia el caràcter, almenys a mi, i és un homenatge a aquell punt vital on te sents bé, te sents en pau en tu mateix.
0: Aquesta setmana comença la segona edició del Festival Riu de Veus, al Castell de Miravet, aquest dissabte, crec que amb tot venut. Per què l'hem de destacar, aquest festival, Eric?
1: Mira, és un festival de creació pròpia, això ja està al darrere de l'Agència Catalana del Patrimoni, de la Generalitat, i em van proposar a mi fer la direcció artística d'una història

0: fos molt pròpia, que fos molt ebrenca, però amb vocació, diguéssim, universal, no? I li vaig posar una proposta, que és el Riu de Veus, i el Riu de Veus ha acabat sent un concert únic on jo busco una banda de músics ebrencs, top, baix, bateria, guitarra, teclats, i es posen al servei de tres artistes que canten en parla catalana, però amb tres varietats dialectals diferents. I la gràcia està en que els tres estan contínuament a l'escenari intercalant-se les cançons, intercanviant-se, i veus la diferència i la riquesa artística de la pròpia música i de la pròpia varietat cultural. I finalment, com ha vist, canten una cançó conjuntament.
1: David Carabén, Xerí Maraster i Meritxell Gené. Què suposa per Miravet aquest festival?
0: Jo crec que suposa prestigi, perquè portar tres noms, ja l'any passat ja hi havia el Roger Mas, el Sant José i l'Alia Sampai, portar tres noms que els puguis veure a l'escenari a un concert de proximitat dins del castell de Miravet, el castell temple més important d'Occident, aprofito per fer una falca, això suposa, jo crec que prestigi, suposa que a Miravet se fan les coses ben fetes, suposa que Miravet no és només un lloc turístic on vindre a cruzar la barca i a veure el castell, sinó que passen coses culturals molt potents.
1: Segona edició del Festival Riu de Veus amb el seu director, Eric Vinaixa. Eric, tu mateix, convida els oients.
0: Convido els oients a que l'any que ve, a la tercera edició, puguin vindre, perquè ara molts no podran vindre. No? I que,
1: ha quedat molt bé això. No vingueu a aquesta edició.
0: No, com dia un d'aquí les Terres de l'Ebre, vinguin quan vulguin, però no vinguin tots alhora, no? Pues això mos passa a nosaltres, no? Que a la tercera edició, que segurament hi serà, que vinguin a passar un dia a Miravet, que és una terra preciosa, tu ja la coneixes, i vindré a escoltar una proposta única que no trobaran a cap altre lloc.
1: Però la gent suposo que si vol venir pot venir igualment, sense venir al festival, no?
0: I tant, home, el que passa és que, clar, pensa que al castell de Miravet ja venen 65.000 turistes a l'any. Que entrin i que paguin entrada. Imagina't els que no entren i no paguen entrada. O sigui, de gent no en faltarà. Així que vinguin.
1: Eric Vinaixa, per molts anys i moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Xavier. Salut.
1: Doncs mira, gairebé som al final i arriba l'hora dels adeus. Avui amb l'Enric Muñoz, és el director artístic del Festival Sona Lluçanès, que aquest diumenge, enceta la desena edició.
2: L'hora dels adeus. La música del vostre comiat.
1: Ja veieu que les nits de juny conviden molt als festivals i tenim ganes de donar volada a Sona Lluçanès. Enric Muñoz, benvingut i moltes gràcies.
3: Bona tarda.
1: Començarem parlant del monestir de Lluçà, fundat a mitjans del segle XII a l'antiga església parroquial homònima. Parla'ns una mica d'aquest monestir.
3: Bé, jo el que us puc dir així d'una manera molt resumida és que és una joia del romànic amb unes pintures murals com no n'hi ha dues, amb un claustre preciós, molt menut, amb una sonoritat fantàstica.
1: Digues.
3: I res, que si voleu venir a visitar-lo, només heu de trucar al monestir i en Joan Vila segur que us farà una visita esplèndida. És un home molt generós.
1: I que ens rebrà amb els braços oberts, que es diu, no?
3: Segur.
1: Molt bé. Enric, anem directe a Sona Lluçanès. Anaves a dir alguna cosa més, perdona.
3: No, digues.
1: Això, anem directes a l'objectiu de Sona Lluçanès. A veure, on anem amb aquest festival?
3: Bueno, és un cicle de música petita. És un cicle de música petit en el sentit de que tenim un espai que és una delícia, que us deia del claustre, i que en cas de pluja o de fred podem fer el concert a l'interior de l'església, que és romànica, també amb una sonoritat brutal. No ens cal amplificació. Estem parlant d'un cicle de concerts que és música de qualitat, música per anar a escoltar i per sentir-se en un espai amb una història, però també sentir aquesta música que ens fa vibrar en el moment actual. Vull dir, són músiques molt diverses. Aquest any tenim un concert de música medieval amb instruments antics, tenim un concert de música contemporània però inspirada amb aquesta música intimista i introspectiva. Tindrem dos concerts de música també clàssica en el sentit de la paraula intrínsec, amb un, sobretot, serà Bach, l'altre serà un instrumentista del Lluçanès que portarà els seus amics i diu d'una manera improvisada ens faran gaudir de la música que estan estudiant per a Europa, perquè tota aquesta gent està disseminada i està fent màsters i està fent estudis arreu d'Europa. I per acabar tindrem un concert a Prats de Lluçanès dintre del cicle Festa a l'Agost, on vindrà a cantar una cantant siriana amb el seu guitarrista. Tots dos tenen una formació clàssica del Conservatori del Liceu i segurament ens faran una fusió de músiques tradicionals de Síria amb música catalana i ens faran gaudir molt.
1: I perquè com el Lluçanès no hi ha res, us convidem a gaudir aquella terra el 28 de juny, 12 de juliol, 19 de juliol, 1 d'agost i 21 d'agost, tots són en diumenge, i aquest on sona Lluçanès és el colofó del programa. Està sonant de fons, Enric, la Cantiga 189. Ens la presentes i acomiades al programa?
3: Sí, i tant. La Cantiga 189... Bueno, ens vindrà regalada per la Sabrina Durazo, que posarà la veu, i pel Sergio González, que l'acompanyarà amb instruments antics, tal com la viola de roda o l'arpa, i també l'acompanyarà la veu.
1: Enric Muñoz, director artístic del Festival Sona Lluçanès, enhorabona per la proposta i per molts anys.
3: En portem 10, doncs esperem que n'hi hagi molts més.
1: I tant que sí.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I igualment, i aquí ho deixem, us desitgem un bon cap de setmana i us esperem, si Déu vol, aquest dilluns 30 en la recta final, i ja d'alguna manera seran els últims Fixa't com sona de la temporada. O sigui que molt bé, molt bé, molt bé. I què diu? Molt bé, molt bé. Que sona la Cantiga.

Catalunya Música. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: Anys i anys.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'anys i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir... Posarem llum.
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
2: Molt nostre.
8: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
9: Els economistes reclamen que...
8: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
7: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
8: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
10: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
11: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
10: I aquesta setmana...

0: Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, ens preguntarem per què la música clàssica és tan minoritària a les festes majors. I qui decideix què s'hi programa i per què? I què en diran les empoderades?
1: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?

Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música.

curiositat artística i posant en un mateix context diverses generacions de músics per crear noves reaccions. La banda del projecte va néixer amb la idea de rotació, de canviar els músics a cada nova proposta, i la que han publicat aquest 2026, la segona entrega discogràfica de Side-Eyes 3, té com a cor un trio amb Chris Fisherman als teclats i Joey Dyson a la bateria, i amb fins a 15 convidats de Mycenae que desfilen pels temes de l'àlbum que avui centrarà la sessió. Benvinguts!

It on It, tema del projecte Side Eyes 3, amb el qual Pat Metheny mentoritza les noves generacions de músics. Amb el teclista Chris Fisherman i el bateria Joe Dyson com a nucli, Metheny ha expandit la instrumentació de la banda en aquestes noves composicions riques en textures i estils i ha creat aquest interessant pont entre la fusió de la dècada dels 70s i la música dels 20 del nostre segle.

Risk and Reward, Pat Metheny i els joves músics del seu projecte Side-Eye 3, el teclista Chris Fisherman, la bateria Joey Dyson, el centre de la banda i convidats com l'arpista Brandy Younger, el percussionista Luis Conte, el vocalista Mark Keeble o el baixista Daryl Jones.

Pat Metheny ampliant el so de Side Item, l'arpista Brandy Younger, el baixista Daryl Jones, en aquest tema original, Don't Look Down. De la primera publicació d'aquest projecte de Metheny, la gravada el 2021 amb el teclista James Francis i el bateria Marcus Gilmore com a centre de la formació, és aquesta versió d'un clàssic del catàleg de Metheny, Better Days Ahead.

Relació en directe de Pat Metheny reinventant un dels seus clàssics, Better Days Ahead, una de les cançons de l'àlbum Letter from Home que havia publicat l'any 90. Tema recuperat per al projecte Side Eye 3 Nova York. Aquest projecte, aquesta banda de músics joves que Metheny vol apadrinar donant-los l'oportunitat de compartir la seva experiència. Metheny agraeix així el que ell va poder fer des de l'inici de la seva carrera a Kansas City, és a dir, tocar amb músics d'altres generacions que li van obrir les portes d'un immens univers musical. A Side Eye New York, dos músics de l'escena novaiorquesa que, segons el seu criteri, estan en la mateixa sintonia generacional. El pianista i teclista James Francis i el bateria Marcus Gilmore.

It Starts When We Disappear, tema que obre l'àlbum Side Eye New York de Pat Metheny, un àlbum gravat en directe al Sony Music Hall de Nova York l'11 i el 12 de setembre del 2019 amb el pianista i teclista James Francis i el bateria Marcus Gilmore, aquests dos joves músics triats per Metheny per encetar el seu projecte, aquest projecte en el qual mentoritza noves generacions de músics. Us deixo per tancar amb la balada més lírica que Pat Metheny ha creat per a la nova entrega d'aquest Side Eye 3, el treball publicat el 2026. La balada es diu So Far, So Good. Tornem demà. Bona nit.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

0: Mladí, Joventut, és el títol de la suite per a sis instruments de vent de Leos Janáček que tot just sentíem, interpretada per Sebastian Bell a la flauta, Janet Craxton a l'oboè, Anthony Pye al clarinet, Michael Harris al clarinet baix, Martin Gatt al fagot i Philip Istep a la trompa.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuem la programació de Catalunya Música sentint ara un dels poemes simfònics que va compondre Richard Strauss. El que hem preparat és el que porta per títol Also sprach Zarathustra, així va parlar Zarathustra, opus 30. Sentim l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció de Pierre Boulez.

Fins aquí el poema sinfònic Also sprach Zarathustra, així va parlar Zarathustra, opus 30 de Richard Strauss. Sentíem l'Orquestra Sinfònica de Chicago dirigida per Pierre Boulez en un enregistrament de l'any 1996.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música tot seguit sonarà la música de Muzio Clementi, les seves variacions en la tonalitat de sol major escrites a partir de la cançó irlandesa Black Jock. Howard Shelley és el pianista que interpreta aquesta versió de la música de Muzio Clementi.

0: El que hem sentit són les variacions en sol major a partir de la cançó irlandesa Black Jock, música de Muzio Clementi, que interpretava Howard Shelley al piano.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons del Ghetto, un cicle de Paul Schoenfeld fet a partir de textos que Mordecai Gebertik va escriure al camp de concentració de Cracòvia. Ens acompanyen Angela Niederloch, mezzosoprano, i Morgan Smith, baríton, amb el conjunt Music of Remembrance.

Fins aquí el cicle de cançons del Ghetto, obra de Paul Schoenfeld, que hem sentit interpretades per Angela Niederloch, mezzosoprano, Morgan Smith, baríton, i el conjunt Music of Remembrance.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música i la nostra proposta a continuació és la de sentir el quartet de corda número 7 en fa major, que és el primer del recull Opus 59 de Ludwig van Beethoven. És un dels quartets coneguts com a quartet Razumovsky, aquest que sentim interpretat pel quartet de corda de Tòquio.